0: Sentíem el concert per a piano i orquestra número 1 en mi menor, opus 11, de Frédéric Chopin, interpretat pel pianista Claudio Arrau i l'Orquestra Filarmònica de Londres, dirigits per Eliyahu Imbal, en una gravació feta l'any 1970.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir el quintet en piano en fa menor opus 34 de Johannes Brahms en la versió del Quartetto Italiano i el pianista Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 1979.

S'acaba aquí el quintet en piano en fa menor opus 34 de Johannes Brahms, que hem sentit en un enregistrament de l'any 1979 amb el Quartetto Italiano i el pianista Maurizio Pollini.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar la nostra audició aquí a Catalunya Música, us proposem de sentir els 7 poemes d'Alexander Bloch que va musicar Dmitri Shostakovich en forma de suite per a soprano i trio en piano. És el seu opus 127 i en aquest enregistrament, fet el 1983, l'interpreten la soprano Elisabeth Söderström, el pianista Vladimir Ashkenazy i membres del Fitzwilliam String Quartet.

0: Eren els 7 poemes d'Alexander Bloch, la suite per a soprano i trio en piano opus 127 de Dmitri Shostakovich, i el sentíem amb la veu de la soprano Elisabeth Söderström, del pianista Vladimir Askenazy i de membres del quartet de corda Fitzwilliam.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Música de Maurice Raffel. Per continuar la nostra programació, sentim el poema coreogràfic La Vals en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Seiji Ozawa.

0: Fins aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, una obra composta l'any 1920 que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Música de Manuel de Falla tot seguit a la nostra sintonia, a Catalunya Música, amb l'audició del concert per a piano i 5 instruments que interpreten en aquest enregistrament el pianista Joaquín Achúcarro i membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata.

0: Aquesta era la versió del pianista Joaquín Achúcarro amb membres de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Eduardo Mata del concert per a piano i cinc instruments de Manuel de Falla.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

De Sergei Prokófiev podrem sentir ara la Simfonia número 2 en re menor, opus 40, una obra de l'any 1925 que consta de dos moviments que són Allegro i Tema i Variació. Sentim l'Orquestra Nacional de França dirigida per Mstislav Rostropovich.

0: Allegro i tema i variació són els dos moviments de què consta la sinfonia número 2 en re menor, opus 40, de Sergei Prokofiev, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Mieczyslaw Rostropowicz.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El quintet de corda en mi bemoll major, opus 27, número 4, de Luigi Boccherini, un dels seus quintets amb dos violoncels, és el que sentirem a continuació aquí a Catalunya Música, amb el quartet Boccherini i Anier Bilsma com a segon violoncel·lista.

0: Sentíem el quintet de corda en mi bemoll major opus 27 número 4 de Luigi Boccherini, interpretat pel quartet Boccherini, ampliat amb Vanier Bylsma com a segon violoncel·lista. La gravació era del 1990.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Gianfrancesco Malipiero podrem sentir a continuació la sinfonia In un tempo, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Moscou, sota la direcció d'Antonio de Almeida.

0: L'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigida per Antonio de Almeida, ens oferia la sinfonia In un tempo de Gianfrancesco Malipiero.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Malàsia que dirigeix Chris Baikles.

Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filharmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el quartet de corda número 2 en la menor opus 13 que Félix Mendelssohn va compondre l'any 1827. Ens acompanya el quartet Heroica.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Ens posem en marxa. Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música en aquest, el primer espai de la nostra emissora, el més matiner, el primer temps. I avui un programa que ens porta d'alguna manera a viatjar, i és que viatjar és una de les coses que acostumem a fer tots els conductors de programes amb seleccions musicals, perquè veritablement la música ens porta cap a diferents països, cap a diferents cultures, cap a diferents èpoques, i així doncs és una manera, diguem-ne, diferent d'observar el que és el patrimoni cultural, la tradició històrica, el pensament, la manera de crear de les diferents cultures. L'art en general i la música en particular són elements d'unió i de cohesió. I avui volem viatjar cap a la música zíngara. La paraula zíngar fa referència als gitanos de l'est d'Europa, una cultura, la gitana, que s'ha expandit absolutament ja no només per Europa, sinó per extensió a la resta del món. Però és obvi que aquesta cultura, que vindria de l'Orient Mig, de les terres de la Índia, molt probablement, doncs, ha anat expandint-se segle rere segle. I una de les petjades que ens ha deixat és la seva música. Països com Hongria o Romania en són un bon testimoni. I és per això que avui us volem saludar amb un fragment d'un dels discos de referència de la factoria Savall, de Jordi Savall i la seva discogràfica excel·lent Alia Vox. L'any 2013 van treure un disc interessantíssim. De fet, aquest qualificatiu el podríem aplicar pràcticament a tots els discos que han anat publicant. Un d'ells és L'esperit dels Balcans. I allà hi trobem precisament una petita selecció de peces populars tradicionals zíngares recopilades a Romania.

0: Vet aquí aquesta suite de tres peces zíngares, danses de diferents colors i caràcters ordenades, organitzades de forma amb ritme trepidant creixent i que hem pogut sentir en aquesta magnífica versió del conjunt Hesperion 21 amb la col·laboració de músics de Bulgària i Macedònia, tots sota la direcció de Jordi Savall. Així avui hem començat aquest programa d'inspiració zíngara. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, som el primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, i avui volem allò connectar, o com hem començat dient, viatjar, que és un recurs força habitual quan es tracta de proposar-vos seleccions musicals. Aquesta vegada, però, viatjar amb l'excusa de la música zíngara a través dels temps i descobrir com els grans compositors sovint s'han inspirat poc o molt en aquest estil, en aquest tipus de música essencialment d'arrel. I començarem per Joseph Haydn, que no hem d'oblidar que durant molts anys va estar treballant al servei de la família Esterházy. Els Esterházy venien de la regió de Galanta, avui sobretot ubicada a la zona d'Eslovàquia, però que eren en aquells moments de cultura hongaresa. Per poder estar, diguem que una mica més propers de la cort de Viena en els temps imperials, estem parlant del segle XVII, els Esterházy van comprar un castell, un palau que existia al sud de Viena, en una població que precisament està aproximadament a uns 50-60 quilòmetres al sud. Així doncs, a Eisenstadt van establir-se en aquell palau que ja existia i que a partir d'aquell moment va esdevenir la residència oficial de la família Esterházy. La dècada de 1760 va ser quan Joseph Haydn va entrar a treballar pel príncep Paul, que va morir al cap de molt poc, i tot seguit pel príncep Nicolau. Clar, òbviament, no ens ha d'estranyar que de tant en tant l'estil hongarès, que probablement havia d'agradar i força a Nicolau Esterházy, perfumés alguna de les obres de Joseph Haydn, com per exemple el tercer moviment d'un dels seus 11 concerts per teclat i orquestra. Fixeu-vos que hem dit teclat, ja que, de fet, sabem que la majoria Haydn els va escriure o bé per orgue o bé per clavecí. El piano no es va incorporar a l'acord dels Esterházy fins als darrers anys de la dècada de 1770, quan Haydn ja havia escrit la majoria d'aquests concerts. El segon té un rondó a l'hongarese per completar la partitura. I mireu com sona.

Era precisament a la dècada del 1760, concretament el 1765. Vaja, que feia 4 dies que Joseph Haydn estava treballant com a director de l'orquestra dels prínceps Esterházy quan va escriure aquesta peça d'encant. Era el 3er moviment del concert per piano i orquestra en re major número 2 dels 11 que va completar Joseph Haydn. Hem dit piano perquè certament és així com l'hem sentit, però recordeu que molt probablement aquesta obra estava escrita per clavecí solista o per orgue solista. L'argument és de pes. En aquells moments no està documentat cap fortepiano a la cort d'Eisenstadt en aquesta etapa de Haydn al seu servei. Però vaja, avui no parlem de pianos ni dels Esterházy, estem parlant de la música zingara. Com la música zingara, la música d'arrel de Centre Europa, impulsada sobretot pels gitanos que s'hi van traslladar cap allà, doncs, d'alguna manera va colorejant tots aquests compositors. I, de fet, Haydn n'és una bona mostra, primer pel que acabem de sentir, una obra de l'etapa incipient, però és que fins i tot quan arribarà a Londres, quan ja serà un compositor veterà, se'n recordarà d'aquesta mena d'estil all'ungarese, com deia ell mateix, i que té, doncs, una certa influència de la música populars de petjada zingara. Així, doncs, en un dels seus trios per violí, violoncel i piano, el trio número 25, en sol major, inclou novament com a rondó final un rondó all'ungarese.

El trio de Pau Casals amb Cortó i Tibó s'havien fet un tip de tocar aquest trio de Haydn. L'encant d'aquest moviment final, d'aquest rondó all'ungarese, en justifica completament la popularitat que té. És el trio del català Hoboken 15, número 25, però entre els trios és el número 39. La numeració del catàleg de Joseph Haydn li hem de dedicar un dia un programa per explicar-la una mica. És un pèl complexa, però en qualsevol cas és un referent que ens va molt bé per a identificar les obres com tots els números de catàleg. Els membres del trio Florestan han estat els intèrprets d'aquest rondó a l'ungarese que Haydn va escriure durant el seu segon viatge a Londres. L'hem de situar cap al 1795. Però bé, seguim endavant tenint en compte que no només Joseph Haydn va escriure inspirant-se en la música zingara, sinó que altres compositors que també van viure a Viena i fins i tot hi van néixer, com Franz Schubert, ens també obsequiat música hongaresa. I a més, la coincidència és que la motivació ve de la mateixa família. Haydn probablement va escriure la primera obra a l'hongaresa per la presència al Palau dels Esterházy i Schubert perquè resulta que anys més tard va estar donant classes de piano de dues filles del comte Johann Esterházy. Va donar classes a Carolina, que tenia 13 anys, i a Maria, que tenia 15 anys. I així, doncs, perquè elles poguessin tocar a piano a quatre mans, va escriure algunes pàgines, us ho hem de confessar, algunes d'elles són absolutament precioses. Totes tenen molt d'encant. I aquí teniu aquest divertiment a l'hongaresa per piano a quatre mans, Deutsch 818.

Una versió amb forte piano interpretada a quatre mans per Andreas Steyer i Alexei Lubimov. Hem pogut sentir l'inici del divertiment a l'hongaresa en sol menor per piano a quatre mans, Deutsch 818, que Franz Schubert va escriure l'any 1824, just l'any en què Beethoven estrenava la Sinfonia número 9, la Sinfonia de l'Himne a l'Alegria. Schubert estava donant classes aquell estiu a les dues filles del comte Johann Esterhazy, Carolina i Maria, que per elles va escriure algunes pàgines per piano a quatre mans, com aquest divertiment. Aquí podríem aprofitar per fer una reflexió interessant. Clar, nosaltres hem presentat avui el programa com a

música zíngara, però a vegades la frontera conceptual entre la música zíngara i la música hongaresa no és tan clara. Està clar, però, que aquesta obra, aquest divertiment que acabem de sentir de Schubert, ens porta més cap a la música hongaresa, cap a aquella melanconia típica que també trobem de vegades a la música zíngara, però que no, vaja, que no forma part o no formaria part de manera rigorosa de la música zíngara. Potser podríem dir el mateix de la marxa que Héctor Berlioz va incloure en la seva condemna de Faust. Aquesta particular cantata per solistes, cor i orquestra, que sovint ha estat interpretada en forma escènica, però que realment Berlioz no la va concebre com a tal. La condemna de Faust, que data de 1846 i que es va interpretar aquell desembre a l'Òpera Còmica de París. En aquesta música, Berlioz hi va incloure la famosa marxa militar hongaresa arranjada per orquestra sinfònica quan va viatjar a Budapest. Va decidir afegir-la per poder tocar-la davant del públic hongarès. En la versió, el dia de l'estrena, no hi era inclosa. Però, clar, pels hongaresos aquesta marxa, coneguda popularment com la marxa Rákóczi, doncs era com tot un símbol nacional. Vaja, que segur que Berlioz es va posar al públic hongarès a la butxaca i, per extensió, també a tots nosaltres. Aquí la teniu.

Una partitura que formaria part de la música nacional hongaresa, aquesta marxa Rákóczi, que Berlioz va incloure en una interpretació a Budapest dins de la seva música per la condemna de Faust. L'hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti. Està clar que ni aquesta marxa Rákóczi ni el divertiment a la hongaresa que hem sentit prèviament de Schubert són obres que podem adscriure a la influència zíngara. Ara ens atencem a la figura del compositor i guitarrista Johann Caspar Merz. Estem situats just a meitats del segle XIX. Estem a l'entorn de les dècades de 1840-1850, quan Merz feia recitals privats i concerts de guitarra a la ciutat de Viena. Era una praxi força habitual. Penseu que la guitarra era un instrument molt conegut en aquestes grans ciutats, com París o Viena. De fet, sabem que Franz Schubert tocava la guitarra. Però vaja, ens quedarem amb Merz, que va ser un dels guitarristes i compositors més importants del romanticisme per aquest instrument al costat de Giulianis, Carullis, Ferran Sor, etc, etc. Merz, de ben segur, influït pel clima musical vienès i per la fascinació romàntica cap al que podríem definir com exotisme hongarès, va escriure aquesta fantasia hongaresa Opus 65 recollint girs idiomàtics per una banda de la guitarra i per l'altra de la música d'Hongria. Així doncs, aquesta fantasia hongaresa per guitarra ens torna a interpel·lar en aquest sentit de connectar la música hongaresa amb la música zíngara. Valorem-ho.

Aquesta era la fantasia hongaresa per guitarra, opus 65, número 1, de Johann Caspar Merz, que hem pogut sentir interpretada per Gabriel Bianco a la guitarra. És una fantasia hongaresa escrita en el més típic estil de saló vienès de meitats del segle XIX. Vaja, competint amb l'època que començava a ser més que daurada dels valsos i polques de la família Strauss, però aquesta vegada amb música de ressonància hongaresa. No oblidem que estem en els temps imperials i que Hongria, com Txèquia, formaven part d'aquell imperi. Això sí, reprenem aquesta reflexió que fèiem entre música hongaresa i música zingara. Està clar que Merz no tenia cap pretensió de connectar amb la tradició popular d'arrel dels zingars, però en canvi sí que ho fa Johannes Brahms en un deliciós quartet per corda i piano, el primer, el quartet en sol menor opus 25, el va estar component entre 1856 i 1861. Sabem que el va estrenar a Hamburg i que, a més, el dia de l'estrena, Clara Schumann, aleshores ja vídua, va interpretar la part de piano. Després, Johannes Brahms el va interpretar l'any següent, el novembre de 1862, a Viena. Estem parlant de aproximadament una dècada o dècada i mitja després de l'estrena de la fantasia que acabem de sentir de Merz. Brahms sabem que va tocar al costat de membres del quartet de corda Helmesberger, amb els quals tenia una bona amistat. És una autèntica delícia, tot el quartet el posaríem de dalt a baix, però com que avui parlem de música zingara, sentirem el darrer moviment en el que Johannes Brahms hi posa la següent indicació, tot picant l'ullet a Haydn, rondó a la zingarese.

Espectacular final, aquest rondó a la Zingarese, tal com ho indica Johannes Brahms a la partitura del quart moviment i últim del seu quartet per piano i corda número 1 en sol menor, opus 25, i que hem sentit interpretat pels membres del trio Bozart, reforçats a la viola per Walter Trampler. La música de Johannes Brahms a la hongaresa. Penseu que quan era jove, quan tenia 20 anys, Brahms va estar tocant amb un violinista hongarès, amb el que van fer algunes gires per Europa. Per tant, això el va permetre entrar en contacte amb la música hongaresa, per tant, també amb la música zingara. Aquí tenim aquest rondó que acabem de sentir i, a veure, no podem oblidar les 21 danses hongareses precioses que tots plegats coneixem prou bé. Avui estem una mica zingars al primer temps a Catalunya Música, començant amb aquesta música tan evocadora, plena de contrastos, melodies lentes de gran bellesa, però alhora trepidants en els seus tempos ràpids. I de la mateixa manera que Brahms va escriure aquest rondó a la Zingarese just al principis de la dècada de 1860, Josef Rheinberger, aquest compositor nascut a Liechtenstein, doncs resulta que una dècada més tard va compondre també ell un trio per violí, violoncel i piano, el número 1, opus 34, i al final també el va escriure a l'hongarese.

La música a la hongaresa de Josef Rheinberger. Hem pogut sentir aquest deliciós fragment de la seva música de cambra, concretament del seu trio número 1, opus 34. Era el moviment final, finale a l'hongaresa, tal com ho defineix el mateix compositor. És una mostra de la influència que probablement Brahms va exercir sobre Rheinberger. Però seguim, perquè la música hongaresa va continuar, diguem que marcant, potser pel seu exotisme, potser pel pes que aquesta música anava prenent als salons vienesos i, per extensió, els de la resta d'Europa. Compositors, per exemple, com el compositor francès Léo Delibes, en el seu ballet Coppelia de 1870, hi va incloure una dansa hongaresa.

Era la dansa hongaresa que apareix al ballet Coppelia de l'any 1870 de Leo Delibes. I mira, 7 anys després, el 1877, al Teatre Bolshoi de Moscou s'estrenava un altre dels grans ballets de la història de la música coreogràfica, el Llac dels Cignes, opus 20 de Txaikovski, la primera vegada que Txaikovski s'enfrontava a una obra de grans dimensions d'esperit coreogràfic. L'estrena va ser una mica desastre, però la partitura és sensacional. I endevineu què hi ha dins del Llac dels Cignes? Efectivament, una dansa hongaresa.

l'Orquestra Simfònica de Londres amb André Previn en el capdavant. Ens interpretaven aquesta vital dansa hongaresa que trobem a l'acte tercer del Llac dels Cignes, el primer gran ballet de Tchaikovsky, el ballet Opus 20. I també un altre compositor, André Messager, 10 anys més tard que Tchaikovsky, el 1886, i aquest cop a l'Òpera Garnier de París, que s'havia inaugurat no feia gaires anys i que, per cert, en aquest moment està en obres. Doncs bé, va ser a l'Òpera Garnier on Messager va estrenar el seu ballet Les Deux Pigeons, és a dir, Els Dos Coloms, i dins, novament, a l'acte segon, hi trobem una dansa hongaresa.

0: Aquesta era la dansa hongaresa que pertany al divertiment que apareix a l'acte segon del ballet Les Deux Pigeons, Els dos coloms, del compositor André Messager. Aquest ballet que es va estrenar a l'Òpera Garnier de París el 1886 i que ens interpretava l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Gales, dirigits per Richard Banning.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps avui hem ballat a la hongaresa, a la zíngara, hem reflexionat, hem sentit música de grans contrastos i intentant buscar aquesta connexió entre la tradició d'arrel i la tradició dels gitanos de l'est d'Europa, la tradició d'arrel de la música d'Hongria. I així hem vist com, sobretot durant el segle XIX, aquesta música ha anat tenyint el repertori de molts grans compositors, com els que avui s'han passejat pel nostre primer temps. Però, mira, per acabar, hem triat una tsarda. La tsarda és la dansa probablement més popular de la tradició hongaresa. Quina paradoxa que la sarda més famosa l'hagi escrit un compositor napolità l'any 1904, quan treballava a París, Vittorio Monti.

0: Estem sentint una veritable orquestra de músics zingers interpretant la que és probablement la tsarda més famosa de tota la història de la música. La va escriure a París un compositor napolità, Vittorio Monti, l'any 1904. Paradoxes de la vida que ens agrada posar en valor i que avui ens han servit per tancar el primer temps. Recordeu que retornarem, com sempre, ben d'hora, entre setmana a 7:15 i els caps de setmana a 8:15. Com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

Imaginem que ens trobem asseguts al banc d'un passeig marítim. Veiem la platja, la gent que passa, algunes gavines, el cel... Fa calor, però no molta, que aprofitem que estem imaginant, i pensem que, ostres, seria genial fer una capbussada al mar per refrescar-nos i moure'ns una mica. Però clar, des d'allà on som, caldria aixecar-se, creuar el passeig i caminar per la sorra fins a arribar a l'aigua. Pensaríem, vaja, si tan sols fos a la sorra, llavors sí que podria fer-ho i ho deixaríem estar... O segurament seria més lògic pensar com arribar-hi des del nostre banc i posar-nos en marxa. És cert que no tota la vida és tan senzill com creuar un passeig marítim, però valgui la imatge com un recordatori de que som el lloc perfecte, el nostre, per començar el camí. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: ni que sigui pels continguts i músiques que tenim a punt.
1: Doncs sí, molta música durant aquestes 3 hores i en aquesta primera hora farem la nostra última entrada en l'àlbum de la setmana, és aquest disc de Fuga Libera, titulat Stranger Santon, que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob, un àlbum a l'entorn d'un violí molt especial, un violí de 3 segles, el Prosper Santon, que va construir Guarneri del Gesù i que va ser, entre d'altres, el seu propietari, doncs, el personatge protagonista també d'aquest àlbum, Prosper Santon. Arribarem també a les 9 amb la Dolors Boatella, unint música i literatura, com cada 15 dies, i avui ens parlarà de la novel·la Prometeu de mil maneres, de Carles Rabassa, i, per tant, també de les músiques que hi ha trobat.
0: Seguirem ampliant la pila de llibres pendents.
1: A la segona hora, més música i conversa quan siguin més o menys 2:15 de 10 amb la cantant i violista Laia Escartín. Ja fa uns quants anys que viu als Països Baixos, però avui la tindrem a l'estudi, aprofitant que precisament avui actuarà la societat al Casino de Sant Andreu de la Barca dins de la temporada de tardor del cicle Contrabaix. Ho farà amb el duet Escartín Sisters, que ja fa uns quants anys que va formar amb la seva germana Flàvia. I a la tercera hora, més música, i tancarem el programa amb el nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró.
0: Serà segurament segur, vaja, un plaer tornar-lo a sentir recitar. Doncs gràcies, Esther, i avui la peça de les 8, que ja la tenim a punt, que ens porta a un món molt proper però llunyà alhora, perquè ens acostem als versos de Josep Maria de Sagarra i, per tant, a la sensació d'una llar compartida, però al mateix temps llunyant en el temps, com un moment passat que es va escapar. Sentirem Vinyes verdes vora el mar en la visió melòdica d'un dels grans noms de principis de segle passat, com va ser Eduard Toldrà. Però ho farem en una versió una mica diferent, la que va arranjar Jordi Domènech per la veu de Caterina Conradi i els integrants del Cosmos Quartet, Esquitxos de llum.

0: Catalunya Música. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa't a club65.es.

Dificultat extrema en aquest tercer moviment del concert per violí de Samuel Barber, el Presto in Moto Perpetuo. Energia contagiosa i elèctrica que aquí anava a càrrec de James Ennis, un dels intèrprets que retornen a les nostres seleccions, i aquí acompanyaven els membres de la Simfònica de Vancouver, dirigits per Bramley Tovey. I ara, per respirar i alleujar una mica tota aquesta tensió acumulada, una cançó sense paraules de Felix Mendelssohn, la tercera del seu sisè llibre, en la versió que acaba de publicar Bertrand Chamayou, Repòs i la màgia de les emocions que no necessiten del vers per despertar.

L'any 2021, el segell Alfa publicava un àlbum dedicat a la música de cambra de Nino Rota, interpretada per noms com els del flautista Emmanuel Paul, el clarinetista Paul Meyer i el viola Joaquín Riquelme. Doncs tots ells eren presents en aquest moviment que acabem de sentir i que forma part, esclat, d'aquest disc, el tercer moviment, en concret, dèiem, Allegro Conspirito del Nonet, de Nino Rota. Música brillant, elegant i imaginativa que ara ens fa avançar encara més en el temps fins a arribar al repertori de la britànica Rebecca Dale. Ens quedarem amb una de les propostes del seu últim àlbum, Studies in Disappearing, que es va publicar tot just el maig passat. Es titula Transfiguration Miserere i compta amb l'Orquestra Filharmonia, la violinista Fenella Humphreys i el cor Tenebrae. I com sol passar amb la música de Rebecca Dale, una advertència. És intensa, profunda i canviant. Prepareu-vos pel viatge.

L'emoció prenia un color diferent en aquests darrers minuts. Un cant de lament de la Mare de Déu, Il Pianto di Maria, de Giovanni Battista Ferrandini, que reprenia Déu mateix en aquest fragment per haver-la fet mare d'un Déu i després fer-lo morir. La versió és impecable i acaba de veure la llum amb l'ensemble Il Caravaggio i el toc subtil i recollit de la veu de Camille Delaforge. I ara deixarem que sigui Mozart qui ens desfaci aquest noset a la gola amb el primer moviment de la seva sonata per dos pianos, en re major. Va escriure'l per tocar-lo amb una alumna seva, Josefa Auenhammer. Aquí, però, el sentim amb Marta Argerich i Alexandra Rabinovich.

0: D'aquesta manera tan plàcida arribem a les 8:35 minuts d'aquest matí de divendres. Què vol dir això? Doncs que avui és l'últim dia que ens endinsarem en el disc de la setmana. Aquest àlbum del segell Fuga Libera que interpreten el violinista Dmitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea, dirigida per Víctor Jacob, és un disc estera al voltant d'un violí, el Santon Betti de Guarnieri del Gesù del 1744.
1: Un violí que va passar per moltes mans, com les del gran violinista francès del segle XIX, que en va ser el propietari durant 40 anys, Prosper Santon. D'aquí que porti el seu cognom, com també el d'un altre violinista destacat, que el va tocar 27 anys, l'italià Adolfo Betti, després que passés per 6 altres violinistes abans. Dmitri Smirnov comenta que el seu desig personal de treure el seu context habitual, aquest extraordinari violí del luthier Guarnieri del Gesù, juntament amb la seva història, el va portar a capgirar tota la narrativa i a posar una certa tensió a l'orquestra, perquè sense ella, fins i tot el violí més vell acabaria sonant sol.
0: Clar, és important, clar. Això també. D'aquí, doncs, que Dmitri Smirnov hagi inclòs en el disc aquesta suite, el Burgès Gentilhome, de Richard Strauss, de la qual ahir, per cert, en sentíem tres fragments.
1: Exacte. Per cert, un any després de fer l'enregistrament, Dmitri Smirnov es va convertir en el concertino de l'Orquestra de Cambra de Basilea, la que l'acompanya en aquest disc. Ja hem anat explicant algunes coses sobre aquest violinista, Prosper Santon, aquests dies, que també va ser compositor. De fet, el disc comença amb dues obres seves. També va ser pedagog. Tot i que el seu origen és francès, va desenvolupar una part essencial de la seva carrera a la Gran Bretanya, on es va convertir en una figura molt respectada de la vida musical britànica. Va compartir època i escenari amb alguns dels grans noms del romanticisme musical europeu. No obstant, el seu nom és molt menys conegut del que la seva activitat i la seva obra ens podrien fer pensar, i és precisament aquí on comença la història d'aquest disc, Stranger Santon, el desconegut Santon, recuperant la seva música al costat d'obres d'altres compositors que reflecteixen el món musical de l'època que va viure. I sí, el disc comença amb una obra per a violí sol seva, doncs s'acaba amb l'obra que sentirem a continuació, escrita per a violí i arpa, que va compondre Gioachino Rossini. És l'Andante con variazioni sobre un tema de la seva òpera Tancredi. En aquest cas, Dmitri Smirnov la interpreta amb l'arpista Magdalena Hoffmann.

0: T'he de dir que aquesta és potser de les peces que més m'ha agradat d'aquest disc, i no et sabria dir ni per què, però vaja, és aquesta combinació potser de l'estil de Rossini, la lleugeresa de l'arpa, el virtuosisme del violí, però sense passar-se tampoc. No sé, trobo que està com molt equilibrada, m'ha agradat molt. Per cert, era l'Andante con Variazioni sobre un tema de l'òpera Tancredi, com dèiem, de Gioachino Rossini.
1: Des d'aquest àlbum titulat Stranger Santon, que interpreten el violinista Dimitri Smirnov i l'orquestra de cambra de Basilea dirigida per Víctor Jacob i que també inclou obres del mateix Prosper Santon, Paganini, Berlioz i Strauss, un àlbum del segell Fuga Lidera.
0: Doncs li hem fet un bon repàs aquesta setmana. Dilluns tornarem amb un altre disc i, Esther, per variar, crec que no em diràs quin
1: va,
0: és,
1: vols
0: no?
1: Una pista?
0: Ah, sí, sí, sí, sisplau, m'agrada.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vull jugar, vull
1: Serà
0: jugar.
1: Un disc per a piano. Amb obres de Jean-Philippe Rameau, de François Couperin i d'Elisabeth Jacquet de la Guerra.
0: Ai, que crec que ja sé quin és, però sí. Vaja, ja ho descobrirem. Ho descobrirem tots plegats a dilluns sobre 9:15, com sempre. I ara, moment d'entrar a la nostra propera secció.

0: Doncs moment de dir bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esther, i bon dia, Catalunya. Música!
0: Tothom saludat i amb aquesta solemnitat que sí, ens acompanyava, no? Amb la música amb què hem obert aquesta secció, aquestes notes de lectura, Dolors Boatella. I a veure, per avui ens vas dir que viatjaríem a Mallorca de la mà de l'escriptor Carles Rabassa i de la seva novel·la Prometeu de mil maneres, que és, per cert, Premi Sant Jordi 2026 d'Òmnium Cultural i que ha publicat l'editorial Univers.
1: Sí! Però aquest no serà el típic viatge a Mallorca de selfies i caixes d'ensaïmada.
0: Oh.
1: Em sap greu. Ens al contrari. Anirem al cor de Palma. Ens endinsarem pels seus carrers principals i també per racons amagats. Passejarem per les desigualtats d'una ciutat eclipsada per la massificació, que en aquesta novel·la és pràcticament un personatge més.
2: Vaja, doncs, ara que ja estem situats, així d'entrada, què destaques d'aquesta novel·la?
1: Doncs, d'entrada, és una proposta literària molt potent. És crítica i reivindicativa, però en el fons i també en la forma, i això no és gens habitual. Explora el territori del desig, que és un dels motors d'aquesta trama enteranyinada i estructurada en dues parts. És una novel·la creada amb l'art d'un escriptor que és un gran poeta, compromès amb la literatura i amb la llengua, que no fa rebaixes i que involucra el lector. I tot això, doncs jo ho miraré d'anar desplegant a través de la música que hi he anat trobant.
0: Molt bé, doncs veig que se't gira feina, perquè sí. Per començar sentim aquest poema simfònic de Franz Liszt, Prometeus. Per què?
1: Doncs perquè el nom ja ho diu, el protagonista que tenim aquí també a la novel·la es diu Prometeu Dolors, i el nom no és casualitat. Doncs ens porta directament al mite grec sobre el tità creador dels homes amb fang, no? I que va castigar Zeus per rebel·lar-se contra el poder, robant el foc de l'Olimp per regalar-lo a la humanitat. El foc representa el coneixement, i la condemna de Prometeu, alerta, eh? Està lligat eternament a una roca i que una àliga li arrenqui el fetge cada dia en un cicle continu.
2: Ai, per favor.
0: Sí, és que la mitologia ja les té, aquestes coses.
2: Sí, no? I concretament, com s'assembla aquest mite antic que va inspirar l'obra de Liszt al personatge de la novel·la?
1: Doncs d'entrada, a la novel·la, el fetge de Prometeu també està molt perjudicat.
0: No és una àliga, no?
1: Sí, no és una àliga. Ell beu whisky per evadir-se de la seva feina de cambrer. Ha tornat a Palma per a treballar a una cafeteria molt coneguda, el Cafè, i allí trobarem una auca de personatges de totes les castes. Prometeu es rebel·larà contra el servilisme i contra el món que no va amb ell, no? I la seva condemna serà enamorar-se del jove Carles, fill dels propietaris i hereu d'un dels llinatges amb més influència de la ciutat, el Salvador Antic. I ell serà com si s'emmirallés amb un Romeu, no? Perquè aquest jove Carles doncs, representa un món inaccessible. El desig de Prometeu és la flama que el cremarà i també és un anhel, com un somni, com el somni de Liszt.
0: I ara seguim amb el compositor i sentim el tercer nocturn, Liebestraum, o Liebs, o Lang du Liebenskanst, que és preciosíssim, sobre un poema de Ferdinand Freiligrath.
1: Els noms difícils us els poso a vosaltres. Eh?
0: Ja en tenim pràctica.
1: No, però és que aquest poema que sentim ens diu que estimem mentre puguem, perquè ens hi va la vida, com el nostre Prometeu. I ell, hi ha un moment que escriu al seu dietari que menja galetes de mel, escolta Liszt i fuma marihuana.
0: És un dietari que podrem llegir... Estava pensant mentre dic... És el dietari, sí. Però alhora aquesta combinació, déu-n'hi-do, també. Podrem llegir també aquest dietari dins la novel·la, o què?
1: Sí, perquè les pàgines de la seva llibreta personal s'intercalen amb la història. I és on el personatge hi aboca el seu delit i les seves pors. Us he preparat un petit tast.
3: Tota la vida me l'he passada fingint, somiant. Fingir estar content quan estava trist. Fingir la plorera quan radiava d'alegria. Sempre he tingut por que em descobrissin. Ara sóc jo, que em vull descobrir, que em vull nuar davant teu, perquè tu ets el món, perquè és per tu que vaig a la resta del món, perquè ho accepto tot, tots els ritmes, totes les barreres que ho són avui i no ho seran demà, totes les hipòtesis, totes les veritats. Estan sols amb tu que visc i em multiplico. És en la teva absència que l'ànima se m'esqueixa i pels cruis hi baden roses. És sense ben els ulls que t'estimo. És que no puc viure sense tu. És que no vull viure sense tu. És la meva força que t'ha de fer viure. Jo vull donar-te la vida i la llibertat, el present i el futur. Tu, el meu home del present. Tu, l'ara, l'indefinit, l'infinit ara del present. Tu, els ulls, les mans, l'amor, els mots, la carícia. Tu, l'amor, l'amor, tu, l'amor, tu, l'aire.
2: Per favor, amb aquesta música... Jo vull que me'l llegeixi en Carles. No vull llegir jo. Jo vull que me'l llegeixi en Carles.
1: Un audiollibre. Necessitem un audiollibre.
2: Per favor, però que bé que ho ha llegit.
1: És una passada.
2: Sí, sí, era la veu, tal com dèiem, del seu autor, l'escriptor Carles Rabassa, que va néixer a Palma, ha publicat llibres de poesia, entre els quals hi ha Són Bruts, Premi Carles Riba 2018, o El Caire de Formentera, també és autor de la novel·la Eren ells, i del llibre biogràfic Mita i pols, de Blai Bonet.
1: Aquest ha sigut només un exemple de fins on arriba la intimitat poètica del protagonista, perquè és en aquest recolliment que es mostra un home sensible i fràgil. És un refugi entre ell i l'escriptura. Però Prometeu té un to molt diferent quan s'exposa al món que l'envolta. Quan surt de les quatre parets del seu estudi compartit amb en Watson, el seu ca, per a desafiar la vida.
0: Doncs va, posa'ns un exemple d'aquest contrast de to del personatge.
1: Es mostra molt dur, ja us aviso, eh? A voltes esquerp i amb raó. I també amb certa superioritat moral respecte als companys de feina, que són realment uns venuts en mans dels amos. O també davant de l'autoritat policial, per exemple, que tampoc suporta. I a les seves crítiques, Prometeu ens regala un seguit de reguitzells, com ara: llanut, cul d'olla, camacurt, nyoscla, bocamoll, porc encebat, bosses tristes, pènsol, cap de fava. No sé què us sembla.
0: Jo crec que és que el català, a l'hora d'insultar la gent, és el
2: sí,
0: millor.
2: No? Sí, sí.
0: És el millor idioma.
1: A veure, jo, nyoscla, per mi és un...
2: Ens les haurem de notar, eh?
1: Perquè és preciós.
2: Sí, sí.
1: N'hi ha moltíssimes més, eh? Perquè l'autor, ja us he dit, que no escatima ni fa rebaixes i no renuncia en cap moment al llenguatge literari, encara que sigui en forma d'insults. I això, en els temps que corren, realment és revolucionari.
2: Doncs sí que ho és. Escolta, ja hem sentit un fragment del Rèquiem de Fauré i ara la Missa de Morts, de Charpentier. Quina relació tenen amb la novel·la?
1: Perquè Prometeu a vegades voldria evadir-se de tot i posar-se a sentir rèquiems. Concretament, menciona els de Fauré, Charpentier, Dvořák i Mozart.
2: Per tant, es podria dir que és una ànima solitària.
1: Una mica sí, i per això l'enamorament el trastoca, perquè el desig també és dependència. Però és un personatge que sembla anar a la seva, però també a vegades s'entrega a l'amistat, amistats sinceres. Per exemple, amb un altre cambrer, que és en Pau Danús, amb qui comparteixen preocupacions de la feina, critiquen l'empresa, i especialment a la senyora Kiss, la mestressa i mare del jove Carles, que s'oposa totalment a la seva relació, però que ella també té molts secrets per amagar.
0: I ara ja veig, Dolors, que comences a treure més personatges, d'aquesta història.
1: Sí, n'hi ha molts i tots representen un paper significatiu. Un estrat de classe social, una peça de l'engranatge d'una empresa familiar, un perfil social d'una ciutat absorbent i excloent. Les seves connexions van teixint l'argument del llibre. Trobem personatges que venen a cercar un futur fent feines precàries i altres que responen a una burgesia rància. Tots amb les seves mentides, misèries, desitjos romputs i Prometeu per allà al mig pol·lulant.

0: I en aquesta oca, Dolors, a quina casella el situaries, a Prometeu?
1: Doncs realment es queda, ell voldria estar una mica totes pol·lulant, però es queda al marge, es queda totalment al marge de totes. Ell és cambrer, però no per necessitat, més aviat perquè una cosa va dur a l'altra. No va acabar els estudis de filosofia, es va dedicar a malviure a Barcelona. Després passà per Ciutadella, també, on treballà en un restaurant al port i s'engatava a la terrassa del Jasba. Quan torna finalment a Palma, Prometeu transita per una vida poc compromesa, que justament l'acabarà comprometent. Però abans de tot això, Prometeu, de petit, vol ser pianista. I el seu avi s'hi nega. Diu que això és cosa de nenes.
2: Vaja, una altra carrera musical a Norris per culpa d'un comentari masclista.
1: Sí, sí, ja que n'hi ha, n'hi ha de carreres estroncades per un comentari masclista.
2: Sí, sí.
1: I a més, això també va ser, si voleu, un primer desig frustrat. Ben al contrari que Chopin, que quan era un fillet de 7 anys escrivia aquesta polonesa. A casa seva no van veure cap problema que estudiés piano amb les seves germanes. I ràpidament va demostrar un talent especial. Es desenvolupà com a pianista virtuós i també com un gran compositor. A la novel·la hi ha una petita menció del compositor. Un compositor que, per cert, també ens connecta amb Mallorca.
0: Clar, pel conegut viatge, no, Valldemossa?
1: Sí!
0: Ai, quina bona memòria tenim.
1: Sí, era el 1838, fa abans d'ahir. I bàsicament el pobre Chopin arribava a Palma cercant un clima agradable per tractar-se la seva tuberculosi.
0: Mala idea.
1: No, arribava ja en males condicions. I encara va ser pitjor el remei que l'enfermetat perquè es va trobar amb un temps molt advers i una acollida, diguem-ne, més aviat hostil.
0: Clar, de fet és un altre viatge que també ens desmitifica, no?, aquesta idea paradisíaca de Mallorca.
1: És que la desmitificació és també un concepte clau de la novel·la.

0: I quina és la sensació, Dolors, que t'ha quedat com a lectora després de llegir-la?
1: Doncs de plaer absolut, a pesar que hem passejat per carrerons sòrdids pels que ens porta una novel·la, que no només són carrerons sòrdids de ciutat, també dels personatges i de la vida. I em confirma que la literatura és preciosa justament quan no té l'objectiu d'agradar. I això ho sap molt bé aquest poeta que escriu de cap, de cor i de budells, i estima i besa l'òliba i l'alosa.
0: Que bonic, per favor. Avui t'està quedant una secció molt maca, eh?
2: Avui estem gaudint molt. Aquest plaer que deies que et deixa la lectura, ens l'estàs transmetent del tot, d'aquesta manera que tens d'escriure.
0: Ens venen unes ganes d'agafar-la.
2: Sí, sí, sí, bàsicament.
1: A veure, he de dir que aquesta frase final no és meva, eh? És un vers seu.
2: Ja m'ho he imaginat, que era una cita.
1: Són Fruits, que és un poemari que també recomano moltíssim.
2: Sí, sí, però vaja, que nosaltres agraïdes a tu que el rescatis i ens el portis avui. Per tant, després d'aquesta lectura de Carles Rabassa, què ens proposes llegir per d'aquí 15 dies?
1: Doncs mireu, d'aquí 15 dies us proposo una història de música clàssica, d'acord? Però no qualsevol. Aquesta és breu i herètica.
2: Això està molt bé, d'entrada.
1: Sí, i l'escriu Alessandro Barico, està traduïda en català per Maria Llopis, i és una de les novetats que ha publicat Ara Llibres. I si aquests dies aneu a visitar la Setmana del Llibre en Català, doncs segur que la trobareu, i així jo crec que ja podríeu aprofitar per comprar aquesta i per comprar-ne moltes altres, perquè ara són mesos de supernovetats.
0: Dolors, doncs ens falta saber amb quina peça tens previst acomiadar-te.
1: Doncs és una peça de Chopin que va escriure durant la seva estada a Mallorca, no podia ser d'una altra manera. Ell va tenir una angoixa, com les que va patir el nostre Prometeu, i és un preludi que es coneix com la gota d'aigua, però potser realment no té res a veure amb la pluja i, en canvi, té molt a veure amb el seu estat anímic.
2: Doncs l'escoltarem. Moltíssimes gràcies, Dolors, i fins d'aquí 15 dies.
0: Gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana!
0: Adéu-siau!
1: Adéu! Adéu! Adéu.

0: Catalunya Música.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
5: Comença la 12a temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
6: Tots els matins del món. Som refugi.
7: Són les 9 i 5 minuts del matí d'avui, divendres 18 de setembre, i continuem endavant amb la nostra segona hora de programa aquí Tots els matins del món. Esther, ens ha agradat molt aquesta secció de la Dolors
8: Guatella.
7: Ens
8: ha encantat, i els oients també, perquè sí, acabem de rebre un missatge d'un oient.
7: Sí, ens han preguntat si podíem recordar quin era el títol d'aquesta novel·la d'on hem extret aquest fragment llegit pel propi autor, i és clar que sí, Prometeu de mil maneres, d'en Carles Rabassa. Per tant, ja teniu lectura pendent. És que no, encara no l'hagueu llegit. I ara seguim endavant, doncs.
8: Doncs sí, amb més música en aquesta segona hora i amb la conversa que ens arribarà aproximadament cap a 9:45 amb la cantant, violista i compositora Laia Escartín. Ja fa uns quants anys que viu als Països Baixos, però la tindrem a l'estudi, aprofitant que avui precisament actuarà a la Societat del Casino de Sant Andreu de la Barca dins la temporada de tardor del cicle Contrabaix. Ho farà amb la seva germana, amb qui formen el duet Escartín Sister. I a la tercera hora tindrem més música, evidentment, i tancarem el programa amb el nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró.
7: Si és que és divendres on s'ajunten la Dolors i l'Amat, tot ens queda literari, tot ens queda poètic i inspirat. Doncs bé, gràcies, Esther, per aquest resum, i continuem endavant amb una de les obres d'arrencada més directa que conec. Ja veureu, és el segon quartet en piano de Gabriel Fauré. Costa trobar les paraules per descriure l'atmosfera que ens presenta, així que això ho deixaré a criteri de cadascú, però el que sí que fa és obrir-nos els ulls, fer que mirem al voltant, doncs amb una altra actitud, potser més connectats amb la fascinació. L'interpreta el trio Wanderer amb el viola Antoine Tamestit.

Així acaba el primer moviment del segon quartet en piano de Gabriel Fauré i no hi ha dubtes de per què se'l considera una de les seves grans aportacions a la música de cambra. La indicació de caràcter que l'acompanya és Allegro molto moderato i aquí el sentíem en la versió d'un inspiradíssim trio Wanderer amb el viola Antoine Tamesti. I tot seguit, el llenguatge expressiu doncs serà tot un altre, perquè viatjarem fins al Renaixement amb un motet de Francisco Guerrero. Sentirem un fragment de Tota pulcra és Maria, el que comença amb el vers Vulnerastic cor meum, que és pura orfebreria en la conducció de les veus, tota amplitud i expansió. L'interpreta Música ficta, dirigit per Raúl Maya Vivarrena.

Per aquí estimem Dmitri Xostakóvitx i també la seva capacitat d'expressar el món que l'envoltava i les seves contradiccions a través de la música. Aquest era l'allegretto de la seva 8a simfonia, un moviment irònic que no ens deixa

a relaxar-nos i que juga constantment amb les nostres expectatives. Andris Poga el dirigia en la que sigui potser la versió més recent d'aquesta obra, d'aquest mateix any, amb la Simfònica d'Stavanger. I abans d'entrar a la conversa d'avui, encara un parell de peces més. La primera, una de les tres bagatel·les de l'oest de la Xina, de la compositora Chen Yi, amb Patrick Yim i Qiu Tung Pun.

0: Doncs així sonava aquest moviment al final presto del quartet de corda en si menor de Joseph Haydn. Era la versió del quartet Casals i aquesta és l'obra que avui dona pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: A Tots els matins del món, avui conversem amb la cantant i violista Laia Escartín. Ja fa gairebé una dècada que amb la seva germana Flàvia formen el duet Escartín Sisters, que a principis del 2027 trauran al mercat discogràfic el seu tercer disc, Pedra i Ploma. Tot i que ja fa uns quants anys que viu parcialment a Rotterdam, als Països Baixos, a banda del duet amb la seva germana, també participa en diversos projectes musicals que connecten la música de cambra, el folk, el jazz i la improvisació i la cançó. Però abans, benvinguda i bon dia, Laia, per venir.
0: Bon dia.
2: Abans de parlar de música, potser que comencem pel principi de tot, perquè vas néixer a la selva Lacandona, a l'estat de Chiapas, a Mèxic, i en unes circumstàncies que semblen gairebé el començament d'una novel·la o fins i tot d'una pel·lícula, eh? Explica'ns com és que vas néixer precisament allà.
0: Doncs vaig néixer a Sant Cristóbal de les Cases, a Chiapas, perquè al meu pare li va sortir una feina. El meu pare ha estat sempre vinculat en el món de, doncs de, del vídeo, de la fotografia, i més una mica en el món, sobretot de reportatge, i amb un caire més experimental, no? Més d'autor. I ell vivia a Nova York, on es van conèixer amb la meva mare, i li va sortir aquesta feina de fer de reporter al front de la guerra de los zapatistes a Chiapas. I llavors van a parar allà i van tenir una relació a distància amb la meva mare, que ella vivia a Nova York, fins que, bueno, allò típic, no?, d'una relació a distància que en un moment doncs, ja no és sostenible.
2: Clar.
0: I ella va decidir, tot i que anava una mica contracorrent de potser el que realment sentia, perquè a ma mare li agradava molt Nova York i tota l'efervescència que hi havia allà, i llavors, bueno, per amor, no?, totes les coses que es fan per amor, va anar a Sant Cristóbal i
2: es va quedar embarassada.
0: I es va quedar embarassada.
2: Però hi ha una història al voltant d'això amb una dona indígena. Explica com va anar.
0: Sí, doncs els meus pares estaven, sobretot el meu pare estava molt vinculat amb, va anar a viure, al meu pare li agrada molt quan arriba a un lloc d'aprendre l'idioma del lloc on va, tot i que sigui a la selva o sigui amb una tribu al Senegal o així, li agrada molt aprendre les paraules del lloc i comunicar-se amb la gent, doncs des d'intentar aprendre d'on està, on està, i aprendre el llenguatge, no? També el tarannà. Llavors això també va fer que les tribus, com totes les tribus, tenen un pèl tancades, no? Tenen el seu tarannà, i van acceptar bastant el meu pare, i el meu pare s'hi vinculava molt i tenia molts, molts amics propers amb els que anaven a explorar la selva i totes aquestes coses. De fet, la seva primera, el primer documental del meu pare, que es diu El Camino de las Abejas, està fet allà, a Sant Cristóbal. I tot això va parar amb el que tu em deies, Esther, doncs que una indígena, una dona lacandona, li va dir al meu pare i a la meva mare que havia somiat que la meva mare estava embarassada. I com que tampoc s'ho creien, perquè era com impossible, no hi havia cap mena de projecte de començar una família en un lloc de, en una selva, en un context de guerra i de molta inestabilitat en molts sentits. I al cap d'una setmana la dona va tornar als meus pares i li deia, és que he tornat a somiar que estàs embarassada. I llavors va ser, doncs, bueno, potser que fem-nos-ho mirar, no? I van anar a l'hospital de Sant Cristóbal i, efectivament, hi havia allà un mini Laia fetus amb ganes de venir a la vida a explorar i a fer coses.
2: Només hi vas estar vivint 9 mesos.
0: Sí.
2: No has tornat a trepitjar a Mèxic, però sí que 30 anys després sembla ser que hi tornaràs, si tot va bé.
0: Sí, sí, és molt fort. I és com poder tornar a amb l'excusa de fer música. Anem a fer una gira, a presentar el nou disc amb la meva germana, al novembre, allà, que de fet serà la primera gira. És molt xulo perquè encetem la gira del disc a Mèxic.
2: Que bé.
0: I és superguai. I, I la nostra mare... Ho hem fet tot a través d'una búquer, La Perla, una dona fantàstica, una búquer mexicana. Però la nostra mare, per al seu costat, li feia molta il·lusió que tornéssim al lloc on jo he nascut, i amb els seus contactes i la seva dèria, doncs ha pogut organitzar un concert exactament a la localització del lloc on vaig néixer, que és el Centre Cultural de la Cultura Indígena a Sant Cristóbal de les Cases.
2: Increïble.
0: Que és un edifici preciós. Uh-huh. I jo vaig néixer allà, perquè els meus pares estaven vinculats amb aquest centre cultural, i va ser, no sé per què, exacte, els hauria de preguntar per què em van parir en un centre cultural, però bueno...
3: Però així ha anat la teva vida,
2: exacte.
3: Així,
2: com, bueno, hem estat parlant molt del teu pare. El teu pare és Lluís Escartín.

0: Doncs, Laia, tot i que els teus projectes van per camins diferents del que estem sentint, avui et preguntàvem abans de començar, amb què t'agradaria arrencar? Quina música voldries que sonés? I ens has dit Tristany i Isolda.
1: Ah, sí?
0: Sí. I com és això?
1: Perquè el meu pare, que és una persona que no s'ha dedicat a la música directament, és algú molt musical i té una gran capacitat de recordar-se melodies complicades, també. I una de les melodies que a vegades canta per casa és Tristany i Isolda, de Wagner. I llavors, quan l'Esteve em va preguntar i què posaries, vaig pensar, és com, sense pensar massa, vaig pensar, ah, vale, Tristany i Isolda. Que jo no el sé cantar, eh?
0: Aquí jo crec que cap de les tres, però vaja.
2: Sí, sí, és massa difícil. Després d'aquells primers 9 mesos a Mèxic, Laia, la teva vida es va desenvolupar molt lluny d'allà i en una masia. Un lloc idíl·lic?
1: Sí, és un lloc idíl·lic. Però com diu la meva mare, és una... És una... Un, com una presó d'or.
2: Una presó d'or?
1: Sí. Per què? Perquè vius al mig del no-res, no? Lloc lluny de tot, i és una casa antiga que, de la mateixa manera que et dona molt, una casa gran amb un lloc tan preciós també demana molt, no? I demana molta atenció, molta cura, no? És una casa gran amb els seus animals, no tenen una granja, no? Però tenen animals i tot això, i llavors i també està aïllat, i llavors per tot has d'agafar el cotxe, i jo també he crescut això, vull dir que per tot havies d'agafar el cotxe. I al final estàs una mica en allà, que és molt bonic, però té les seves dues bandes, no?
2: Clar, i això va condicionar una manera de créixer, no?
1: Va condicionar una manera de créixer, efectivament.
2: Perquè no teníeu amics, no teníeu veïns?
1: Exacte, no tens veïns. És a dir, teníem unes veïnes que venien al cap de setmana a veure els seus avis, que estaven just la Míriam i la Sara, i que estaven just al costat. El poble, que no ho he dit, més a prop, que està a uns minuts, es diu Guardiola de Font-rubí. Uh-huh. Però els nostres amics de l'escola, diguem-ne, no estaven tan a prop. Vam estudiar, la meva germana i jo, molts anys a Sant Joan de Mediona, que estava a l'altra banda de la muntanya, i clar, per anar a veure els nostres amics havíem de demanar als nostres pares porteu-nos, no? I al final, doncs, vam aprendre a passar-nos-ho bé entre nosaltres, no? Entre la meva germana i jo, i a fer mons imaginaris per crear altres espais, no? Més del que teníem allà, no?
2: Mm-hmm. Com es vivia l'art a casa vostra?
1: A casa es vivia l'art d'una manera molt lliure, i els nostres pares sempre ens han donat molt de coratge d'agafar l'art com una forma de treure allò que tens dins, que pot ser a través de la paraula directa o la conversa no surt. I és una cosa que agraeixo infinitament, i a més diria, convidaria a molts pares, fins i tot de, com a jo, com a filla, a pensar o recordar-me, si sóc mare, a fer-ho això també, que en la nostra casa hi havia molt de material per crear a l'abast, no? I no és allò... Tenia un punt de caos i de desordre a la casa, que també porta això, no? L'estudi de la nostra mare era bastant caòtic, però justament des del caos també mola. Si una habitació està molt ordenada, no et surt...
2: Et fa cosa, no?
1: Et fa cosa tocar les coses. I no et surt potser crear alguna cosa, no? Però si una habitació tens allà fulls, teles, bla, bla, bla, bla, i a mi germana és com, doncs ara anem a jugar entre les teles de la mare, o anem a crear un dibuix i agafem això, no? Amb el material que hi havia al costat.

0: Doncs això que sentim és la primera vegada que s'emet per ràdio, ens deia. Yeah. Sí, sí. Que sí, Laia?
1: Primícia.
2: Sí, sí, superprimícia.
0: Doncs va, presenta-ho tu mateixa.
2: Doncs mira, el divendres passat... Avui són divendres, oi?
1: Sí.
2: Doncs mira, just fa un divendres va sortir aquest tema, Willow Tree, que és el primer single del nostre proper disc amb la meva germana. És un tema que va composar ella mateixa quan li estaven construint un cello. Una cosa li va sortir, com l'opció de que algú li va dir vull fer-te un cello, el Robert Young, un luthier superxulo.
0: Que bé, un regal.
2: Un regal, sí, coses d'aquestes. I ella va triar la fusta del Willow Tree del Salze, no? I llavors és tota aquesta cosa de, uau, des d'una fusta d'un arbre crea un instrument, no? Uh-huh. Des d'una cosa viva a una altra cosa viva, amb una altra forma, no? I totes les metàfores que puguin sortir d'això, no? I encara no ha sortit el videoclip, però aquesta setmana, avui o demà, sortirà el videoclip que hem creat. Uh-huh. Amb la meva germana ens agrada molt fer-nos-ho tot nosaltres, com quan érem petites. Llavors, el videoclip l'hem fet nosaltres. És a dir, no tenim algú que ens gravi. Uh-huh. I llavors està tot fet amb una càmera, amb un trípode, i clar... La cançó parla d'un arbre, llavors ha d'aparèixer un arbre.
1: Clar.
2: I un arbre, què s'hi pot fer? Doncs pujar-lo. I què va... Llavors el posàvem el trípode al terra i llavors era córrer, posar el rec i córrer per pujar damunt de l'arbre. I llavors, bueno, i tot el caos que s'hi creava en aquell moment, de, no sé, perquè clar, a vegades estàvem fent coses i no s'estava gravant.
0: Ah, molt bé.
2: Clar.
1: Sí, no?
2: Perquè
1: no
2: fem una idea.
1: Tota la peça i després
2: tota
1: no s'ha gravat.
2: I no s'ha gravat. Bueno, totes aquestes coses que porta el fer-s'ho nosaltres mateixes. I després, amb la Sofia hem fet conjuntament el muntatge. Uh-huh. Ens agradava tenir una persona externa que agafés aquest material, a part de que és massa fer-s'ho, ja fer el muntatge ja seria massa, i ella ha agafat les imatges i ha fet una mica amb les indicacions que li anava a donar la meva germana, que és una mica la directora del videoclip, uh-huh. Doncs ha fet una mica la seva cosa. Uh-huh. I estic, de veritat, t'ho haig de dir, que estem molt contentes amb el que ha sortit.
1: Molt bé, molt bé. La veritat és que sona molt bé. Has anomenat Robert Young, aquest luthier que li va fer la teva germana. Va dir que li volia fer un contrabaix.
2: Bueno, un cello.
1: Ai, un violoncel, perdó.
2: No passa res.
1: Un violoncel, i el mateix va fer amb tu.
2: Sí, és veritat. Hòstia, no havia pensat en això.
0: És que l'Ester de vegades sap més que vosaltres i tot.
2: Sí, sí, teràpia, no?
1: Perquè així et va arribar el teu primer violí. Hòstia. No viola, sinó violí.
2: Ester, com poses les coses? Bing, bam, no? Total, total, no hi havia ni pensat. Doncs sí, el primer violinet, així una cosa coqueta, mini, em va fer un regal d'aniversari. Uh-huh. I em va dir, doncs mira... A la meva mare, doncs a la Laia li regalem un violinicito, així petitó.
1: Quants anys tenies?
2: Jo tenia 7 anys, i llavors, clar, ma mare va ser com, bueno, doncs has d'aprendre a tocar el teu regal d'aniversari. És així.
1: Però en canvi t'hem presentat, perquè així ho has volgut tu i ho vols tu,
2: sí,
1: com a violista, no violinista.
2: Sí.
1: Què ha passat? Quan ha aparegut la viola i per què?
2: Doncs... Això ha estat la metamorfosi, parlant de metamorfosi, de viure parcialment a Rotterdam. Dic parcialment perquè és que venim un cop al mes a Catalunya per fer concerts. Uh-huh. I llavors al final se sent una mica aquesta parcialitat.
0: Com que estàs
2: no?
0: a mig camí, no?
2: Exacte, una mica a mig camí. Llavors, allà vaig... Ara formo part a Rotterdam d'un col·lectiu artista, com un centre cultural, també, uh-huh. Que es diu Batavirhas.
1: Que es diu com?
2: Batavirhas. És una d'aquestes coses superxules que molaria molt que passessin al sud, també. Què és? Batavirhas és un edifici al centre de la ciutat de Rotterdam dedicat a l'art. Està subvencionat per una família molt rica, uh-huh. que han fet una fundació que es diu Dromandat, que és com una mica el nom del Dromandat, és com fer que els somnis passin realitat. I és en aquest edifici s'hi ajunten molts artistes diferents de la ciutat, des d'artistes visuals, ballarins, músics, dissenyadors gràfics, moltes coses. Per entrar allà has de fer unes proves, i una entrevista, és a dir, no hi entres. Una vegada que hi entres, pagues 100 euros a l'any, 100 euros a l'any, i ja està.
1: Caram.
2: I està obert 24 hores. I està fet completament des de la confiança. Tothom té una clau i tu pots fer servir moltes habitacions, tenim una mena d'estudi a gravació, bueno...
0: Una mena de residència artística,
2: és una mena,
0: no?
2: De residència artística que ho té tot, menys que hi pots viure allà. Tenim la cuina i tot això. Bueno, això és per fer una entrevista en si, perquè aquest espai és una passada. Molta gent vivim a Rotterdam gràcies a aquest espai. Llavors, total, a aquest espai vaig conèixer una dona que es diu Jana Pelser, una violista, i ella també canta. Jo he estat, porto molts anys utilitzant el violí, o utilitzava el violí per acompanyar-me a la veu, perquè mai m'ha agradat molt agafar aquesta cosa del violí solista, de vinga que toco aquesta melodia i vinga amunt i avall. Doncs ho aprecio moltíssim, ho admiro molt, però no és la meva cosa. I allà vaig conèixer aquesta noia que feia una mica el mateix, a la seva manera, però amb la viola. I vaig descobrir com els sons profuns de la viola, també quan agafes la viola, que jo també ho feia amb el violí, tocat com un ukelele, no? Diguem així. Sí.

i els veig com els sons profuns de la viola, també quan agafes la viola, que jo també ho feia amb el violí, tocat com un ukelele, no? Diguem així. Sí. I els baixos i tot...

0: Ara, Laia, sí que et sentim a tu i torna a ser primícia, en aquest cas, del projecte Cormos, oi que sí?
1: Sí, totalment. Uau, que guai, no? Quantes primícies
0: avui? Sí, sí, nosaltres encantades de tenir-te aquí, que ens ho vagis explicant. Parla'ns, doncs, de Cormos i com funciona aquest projecte, qui sou, què feu i com us heu conegut i tot això.
1: Doncs mira, és un quartet de corda, però en lloc d'haver-hi dos violins, hi ha un llaüt grec, tocat pel Tassos Kofodimos. És un projecte creat per el Tassos Kofodimos i la Ivoni Mélissa, que són dos grecs, els dos instrumentistes, molt connectats amb la seva música d'arrel. La música grega és un gran món, no? Diem música grega com diem música clàssica, que ho engloba moltes coses, però dins la música grega hi ha moltes branques diferents, no? I això també és part, doncs, de la meva vivència d'estar a Rotterdam. He fet un màster, vaig arribar allà volent sortir una mica del Barcelona, no? De viure a Barcelona.
0: Aquesta idea no la tenia jo en ment, però sí. No ets la primera que ens parla d'aquesta sensació de que aquí està tot massa tancat i massa compartimentat, no?
1: Sí. Sí, té una part que també és una part bonica, no? Perquè és...
0: Gàbies d'or, deies al principi.
1: Les gàbies d'or, exacte, la gàbia d'or. Sí, té un punt... Clar, la gàbia d'or també té un punt de col·lectiu, de família, pot ser, no? Bueno, en tot cas, que la gàbia d'or, doncs a mi em va fer voler anar a Rotterdam i llavors al cap d'uns anys, allà hi ha molta gent, hi ha moltes cultures convisquent en el mateix lloc, en la mateixa ciutat. No és una ciutat molt gran, no és un Nova York. Rotterdam, fins i tot, no és un Barcelona, és molt més petit. I allà vaig començar a estar molt més en contacte amb la música de l'est. I em van fer moltes ganes de voler-la aprendre, i no voler-la aprendre des de fora, com qui escolta una cançó al YouTube i aprendre un tutorial, però realment voler-la viure més. Però per les... No volia anar-me'n a Grècia o a Turquia i deixar de banda, doncs, tot el projecte amb la meva germana, o deixar de fer concerts, perquè estàs, no? Has de fer alguna mena... Si te'n vas a viure a un altre lloc, has de sacrificar alguna cosa, no? I no volia sacrificar alguna cosa, jo volia tot. Llavors, vaig decidir fer un màster a l'Escola Coders, que l'Escola Coders és una universitat musical que tenen un superior de músiques del món. Aquesta paraula de músiques del món és una paraula com la música clàssica, que, que és, és una
0: té
1: mica...
0: Té el seu grau de problema i tot,
1: té
0: també.
1: Té el seu grau de problema. De problema totalment.
0: Ens hem entès.
1: Ens hem entès, exacte. I allà hi ha la vessant que li diuen The Silk Road Department, la ruta de la seda.
0: Sí, xulo.
1: Mola molt, no?
0: Sí.
1: I allà, doncs... I el que és superxulo d'allà, doncs, és que hi ha molts alumnes de molts països diferents, sobretot de països més de l'est, que venen a Rotterdam per treure el títol aquest amb una escola, doncs, que està molt bé, no? Té les seves coses, com totes les escoles, però el professorat està molt bé, el nivell és bastant alt. Clar, és com que ve el millor de cada poble, no?, una mica, allà a estudiar. I hi ha el màster, que és com el guru de la música turca, o un dels gurus de la música turca, es diu Kutsi Erguner, que toca el ney, no? I molta gent va allà per aquest guru, diguem-ne, per dir-ho d'aquesta forma, no? Total, allà conec a la meva guru. No, no és la meva guru, però gairebé...
0: Tot l'estimes.
1: Me l'estimo molt i l'admiro moltíssim, que és la Ivoni Mélissa, que toca el violí.

0: I llavors li agraeixo moltíssim perquè ella em va començar a convidar a concerts de música, no? I jo tampoc en sabia molt de música grega o de el makam, no? Que és tot aquest sistema del microtons, mm-hmm. tota aquesta, les escales modals i tot això. I tampoc en sabia tant, i ella em va convidar a concerts. Ai, mira't aquí amb nosaltres a tocar. Això és molt xulo quan algú fa això, no? Perquè és com...
1: Clar, no només d'oient, no?
2: T'arrossega, sí, sí.
0: I et dona la confiança de, vale, va, toca, no? I llavors vam començar a agafar molta confiança i llavors hem fet una mica, diem nosaltres, que som com una mica com dit i ungla de violí i viola. I hem creat un so entre les dues molt, molt juntet, no? Uh-huh. I llavors vaig participar en un projecte seu, el seu projecte anterior, que es diu Mirra, que vam fer la presentació del disc als Països Baixos. Uh-huh. I després em va dir, Laia, tinc ganes de fer una altra cosa, però que també sigui inspirada en tu i en el Mahjar, que és Tagmasbi, que és un xelista irani que també estava fent el màster. I llavors va crear, juntament amb Tassos Kofodimos, que és la seva parella també, Kormos. Kormos és un disc dedicat als arbres mediterranis. Cada cançó parla d'un arbre mediterrani diferent. Això és una idea de la Melissa, de la Ivoni i de Tassos, eh? Jo no en tinc cap mena de crèdit. Uh-huh. Llavors van agafar diferents arbres que per ells signifiquen alguna cosa i van fer una investigació de la morfologia, de la mitologia, perquè clar, a la Grècia tot és una altra cosa, el món de la mitologia i els grecs i la seva relació amb la mitologia, no? La mitologia, la seva experiència personal, vivència personal també amb aquest arbre. I la cançó que estem escoltant aquí al fons es diu Kiparisos. Kiparisos és el xiprer.
2: Ah,
0: xiprer. Sí, que és l'arbre que connecta la terra amb el cel. Uh-huh. I tenen tota una història sobre un cèrvol que es mor i el cèrvol es torna un xiprer. Uh-huh. Connectat amb la terra i el cel.
2: Sentim una altra de les peces.

0: I aquesta altra, presenta'ns-la.
1: Aquesta altra peça es diu Dafne. I estava basada en una forma de música clàssica otomana. Aquesta forma clàssica es diu Sasemai. Està en el compàs és de 10. De 10 pulsacions, no? Té un cicle així molt elegant, com pausat. I és una cosa molt bonica que té la música otomana, no està basada en el groove i el ritme constant, és una música per fer ballar, per exemple, com serien altres músiques més folklòriques. Aquesta és una música d'escolta, de més profunda, no? El que podria tenir altres músiques clàssiques, jo no en sé prou de la música clàssica d'Occident per poder fer una comparació musicològica, però... I llavors la Ivoni va agafar aquesta forma clàssica otomana que hem après les dues en aquesta escola, a l'escola del Codarts, i va crear la seva pròpia versió.

0: enfadades de Reus. Que se'ns enfades de Reus.
1: Però també era primícia la segona que hem sentit, amb la teva germana, amb el projecte de duet, no? El disc es diu Pedra i ploma. Per què aquest títol? Perquè d'alguna manera hi ha la pedra que pesa i la ploma que és lleugera, no?
0: Totalment. Doncs jo crec que per mi personalment, aquests darrers anys, com aquesta darrera fins i tot dècada, una de les coses amb les que he estat lidiant bastant és el deixar anar en general, no? De pensar, de vull anar per la vida amb les mans més obertes, en no tenir tanta por a perdre, en general, no? També a nivell amorós, de conèixer gent que t'agrada molt i després de seguida tenir molta por de que marxin, per exemple, no? I començar i conviure aquella relació des de la por a perdre, no? I el mateix amb la música, no? O amb la carrera musical, o viure amb aquella por de perdre, per exemple. Que també poden ser les persones estimades, amb la mort, vull dir que es pot aplicar amb tantes coses. I llavors a l'hora d'escriure lletres o fer escriure textos per mi mateixa em venia molt aquesta cosa de la mà, d'anar per la vida agafant les coses amb la mà tancada, no? O anar per la vida obrint la mà. Llavors va sortir amb la Flàvia, amb la meva germana, la cosa de dir, ostres, anar per la vida amb la pedra i anar per la vida amb la ploma. I nosaltres sempre diem que no vol dir que la pedra sigui negatiu i la ploma sigui positiu, sinó que a vegades se't tanca la mà i vas cap endins i tens por a perdre, i també està bé, perquè és part de la vida estar en contacte amb aquestes sensacions.

0: veure, perquè passem de la música grega, otomana, aquestes connexions, viatgem per les Scarting Sisters amb la vostra visió de la vida i ara aterrem a la tradició valenciana amb aquest projecte. Com arribem fins aquí?
1: Doncs el mateix. Això és cortesia de Rotterdam.
0: Qui porta aquest projecte, com es diu?
1: Ho porta un saxofonista valencià que es diu Pau Jordà, Cellers, i que viu, és del Coll. I bueno, com aquestes coses que passen a Rotterdam. És a dir, a Rotterdam la gent va i llavors al final... Això passa també molt amb els... És que és una cosa que està pensant molt amb els escriptors i escriptores exiliades per la Guerra Civil, no? A vegades et sents una mica exiliat quan estàs allà. Sense el drama, eh? Però estàs allà i me'n recordo el poema de Vinyes vora el mar, no? Que està escrit fora de Catalunya. I és una cosa que passa. Estàs fora, vius a fora i de cop... et connectes amb la teva cultura d'una forma nostàlgica i una forma ja gairebé des de la necessitat de voler-t'hi connectar.
2: Clar, perquè estàs fora, perquè aquí no pots viure com voldries, no?
1: Com voldries,
2: clar. Ho estàs fent allà.
0: Hem començat el programa amb Vinyes Verdes vora el mar. Sí. Jo només ho dic,
1: Què dius?
0: Avui hem obert amb aquesta peça. Per tant,
1: no
0: mira,
1: em diguis.
0: Sincronies úniques.
1: Vinc... Uau!
0: Uau,
1: que fort. Doncs, total. I el Pau també li va passant amb això. Ell va anar allà a estudiar jazz... I es va adonar que, ostres, doncs que ell tenia ganes de connectar amb la seva música tradicional, amb les seves arrels, i poder aportar la seva pròpia visió a partir de les coses que també ha après, no? I ha fet un projecte en Xaloc. Ell ha intentat molt no aplicar el jazz a la música tradicional, és a dir, que és una cosa que es podria fer. La música tradicional està bastant caracteritzada per no tenir molts acords, perquè no cal harmonitzar. A vegades és com fas dos acords, entres en un trance i vas tirant i dius la lletra.
0: Sí.
1: Està molt més basada en la lletra, en la història i tot això, no? I llavors ell va dir, vale, doncs com puc fer no tants acords, portar-ho en un context d'un grup de música que hi ha amb una formació doncs, més jazzística, amb una bateria, amb un contrabaix, amb un piano, amb un sax.

0: saxo, no? Un instrument hiperjazz. I llavors, en aquesta situació, és que a mi em truquen moltes vegades per ser la persona híbrida.
1: Ja. Yeah.
0: De dir, vale, tenim això, vale, necessitem un personatge que...
1: Malaya.
0: I llavors està... Clar, llavors entro jo i llavors és com que...
1: Connectes.
0: Clar, pots connectar fils, que això de la veu ho pot fer. I llavors jo, sense saber-ne molt, i aquí poso, vull dir, i ho dic aquí a la ràdio, és que no en tinc molta idea de la música tradicional valenciana. He fet una mica d'investigació.
2: No es pot saber de tot.
0: Per poder... Exacte, no és la meva especialització. Però en Pau això li va bé. És a dir, li agrada que no en sàpiga tampoc molt, perquè jo pugui també aportar la meva pròpia versió d'aquests cants. Uh-huh. El cant que estem escoltant aquí al fons és un velatori, una història forta, perquè són cançons fetes pels nens que moren abans d'hora, no? I ell ha fet una versió dedicada a la seva àvia Consuelet, que és la persona que li va ensenyar la música a en Pau, i en Pau ha après a cantar, i la seva dèria de fer lletres, en Pau se li dona molt bé fer lletres, escriure lletres, i això ha estat també cortesia de l'àvia Consuelet.
1: I Xaloc presentarà nou projecte a la Fira Mediterrània?
0: Sí, exacte. Presentem nou projecte a la Fira Mediterrània, és un projecte inèdit, encara no hem fet un... No és com el Cormós o les Cartins, que ja tenim un disc o tot això, això és una cosa... Encara no hi ha la data prevista de quan sortirà el nou projecte, però presentem... Sí, però presentem una música a la Fira Mediterrània i estem molt, molt contentes de poder estar allà.
1: Ja ho podeu estar allà.
2: Doncs, Laia, participes en multitud de projectes. Avui n'hem fet un bon repàs. No sé si algun dia arribarà el teu projecte en solitari, després de recollir totes aquestes influències, però fins a aquell moment nosaltres avui hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Laia.
2: Maria.
0: I Maria.
2: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
3: Des del festival finlandès Abril Jazz d'Espó, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fatih.
4: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
5: Doncs són les 10 i 12 minuts i continuem endavant amb aquesta edició de divendres de Tots els matins del món. I per seguir endavant, tenim a punt un petit plaer romàntic, el temps de vals de la serenata per cordes d'Antonín Dvořák. D'aquest compositor solem destacar la seva traça a l'hora de confegir melodies memorables i emocionants, de ser un romàntic amb totes les lletres. I en peces com aquesta, doncs crec que podeu ser testimonis que no mentim. Sentim, doncs, aquesta serenata de Dvořák en la versió que l'any passat publicaven la Camerata Bern, dirigida per la violinista Antje Weidhaus.

Minuts per la fluïdesa, pel deixar-se anar i per recrear-se en una melodia amable, sense més pretensions. Era el temps de vals de la serenata per cordes d'Antonín Dvořák, en la versió que, tot just l'any passat, publicava la Camerata Bern, dirigida des del violí per Antje Weidhas. I alguns anys més, però no gaires, té la proposta que arriba ara i que ens du de cap al món solemne i festiu del barroc anglès, la sonata per trompeta de Henry Purcell, interpretada per Alison Balsom. Des del disc Royal Fireworks, del 2019, la sentim acompanyada del seu propi conjunt, el Balsom Ensemble.

Max Richter ha tornat i ho ha fet amb una peça emotiva, atmosfèrica, d'aquelles que ens permeten recuperar la fe en què encara hi ha espai per l'esperança. Now We Can Sing és el títol d'aquesta peça que sentíem, que veia la llum tot just el 9 de setembre passat i que es recolza en aquelles harmonies compartides i mínimes, no?, amb què és tan fàcil connectar. Ara, però, obrim un calaix diferent, una mica més llunyà, i ens acostem al repertori de la danesa Nancy Dalberg. Ens quedem amb el seu segon quartet de corda i, en concret, amb el moviment final, Allegro molto e con spirito, a càrrec del Nordic String Quartet.

Hem plantat un peu al classicisme vienès i ho hem fet conduïts per un dels noms amb més èxit en aquell moment, allà per l'any 1785 en concret. Karl Dieters von Dietersdorf, aquest era el segon moviment de la seva sinfonia en do major, coneguda com Les quatre edats del món, la primera de les sinfonies que va escriure inspirant-se en les Metamorfosis d'Ovidi i que qui dirigia Casa Scaglione al capdavant de l'orquestra de cambra de Württemberg. I a mesura que ens anem acostant a 3:15 del matí, doncs això vol dir que arriba el moment d'entrar a la nostra darrera secció.

0: Això que estem sentint és el tercer moviment sardana de la sonata en do major de Juli Garreta. L'interpreta Jordi Masó i ens permet de saludar l'Amat Baró. Bon dia, Amat.
1: Bon dia i bona hora, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs escolta, per què has triat i per què comencem amb aquesta sardana de Juli Garreta?
1: Doncs mireu, si fa 15 dies dedicàvem la secció a les muntanyes, per la importància que tenen per a l'excursionista, oi? Doncs avui versarà sobre una altra activitat d'aquesta estació cada vegada més tòrrida. Una pràctica que aplega gent de tota edat i procedència amb una rotllana dansant al compàs d'una música que és culta i popular al mateix temps. Un acte, doncs, d'arrelament i floració contínua. Parlo, esclar, de la sardana.
0: I efectivament, ho deies, no? L'estiu és època de ballades a la fresca, concretament al setembre. A més, és un mes de festes majors i fires que s'aprofiten per celebrar-hi una bona pila de plecs. A banda, també del concurs anual, per cert, no? Que s'allarga fins al novembre.
1: Sí, sou balladores, Maria i Esther? Heu ballat aquest estiu a Barcelona,
2: aquest
1: Maresme,
2: estiu
1: Santa
2: no,
1: Coloma...
2: Aquest estiu no, però sí que alguna vegada havia ballat sardanes, però ja fa una mica de temps que no.
0: Doncs a mi em passa una mica igual. Jo em vaig aprendre de petita i vaig
2: jo
0: ballar,
2: també.
0: Però ara... No sé.
2: Però sí que és veritat que quan veus gent ballar sardanes, et venen ganes
0: això sempre,
2: de posar-t'hi.
0: Això sempre, però escolta, et retornem la pregunta. Tu, Amat, què? Ets ballador o no?
1: Mira, a mi la sardana em va començar a interessar quan vaig descobrir aquell disc de l'Elèctrica d'Arma al Palau de la Música. Acompanyats de la Cobla Mediterrània, ofereixen un concert atòmic, típic de la d'Arma, d'altra banda. La qual demostra que en les arrels hi ha la veritable emoció i que l'arrel la pots portar al teu terreny, temporal, espacial o personal. De fet, el disc, que vaig comprar fa 25 anys al Mercat de la Música Viva de Vic, va acompanyat d'un text del poeta de la companyia, el bateria llunàtic Pep Fortuny, que diu: "Aquesta és l'hora joiosa del joc retrobat, on es revelen els secrets i es descobreixen els misteris. L'hora festejada amb danses i contradances. Aquesta és l'hora del renaixement, el renaixement d'un anhel col·lectiu i d'una música de fons per animar-lo. Una música que s'endinsa en el cel i arrela en el cor." I aquest és també un disc d'influències, d'una dimensió èpica, mediterrània, antiga, ètnica i pagana, d'un acalorament i d'una intensitat tan lírica com el so, el crit i el plor de la cobla. Perquè la cobla no és una relíquia folclòrica de museu, la cobla és una cosa viva, penetrant. La seva sonoritat és única i parla un instint secret més savi que nosaltres. Bé, i el text continua cantant les excel·lències de la cobla de la sardana.
2: Clar, i aleshores és quan et comences a posar a ballar.
1: Bé, aleshores vaig començar a anar als aplecs.
0: Anar als aplecs no és ballar. Tu balles o no balles, que t'estàs
1: jo escapant. Jo vaig anar a començar als aplecs del meu poble per escoltar les cobles. I feia allò que diu Josep Maria de Sagarra en un poema de cançons de Remi de Vela, de 1923.
2: Justament el mateix any de la sonata de Garreta amb què hem iniciat aquesta secció, la qual cosa és significativa de l'embranzida que prenia, no?
1: Sí, significativa perquè és l'any, per exemple, que Primo de Rivera prohibeix les ballades de sardanes. Però anem amb el poema de Sagarra. "M'agrada sentir la sardana de lluny, veure-la de lluny, des de la sorra. Així res xiscle ni retruny, així tot s'esborra, i es fon, i s'encanta, i s'esmuny. Veig dues, tres barques, i enllà, més barques encara, i el port tot vermell, vermell de llum i del ball que es desfà, vestit rosa i blau i morat i rovell, i peu per picar i repicar i puntejar. Des de la platja m'arriba aquest so, agredolç, que sospira i s'exalta, un so que fa que jo em senti més jo, que em posa una punta de febre a la galta i em posa a la nina una punta de plor. Em ve la música sencera, suau, garbellada per l'aire marí, per la vela i l'engruna de blau que està a punt de morir. S'ho guaita el gallaret, s'ho guaita darrere la vinya a la lluna, dansen les noies, cap alt i peu dret, i jo sento el perfum de caduna amb el port de l'airet. No veig a ningú, són ombres, són gotes vermelles i blaves, és pluja de foc, no veig a ningú, però les sento totes, i a cada d'una dintre del joc. que ara hi va de pressa i ara a poc a poc, i aquests refilaments dels instruments de la cobla, aquest plany que no s'acaba, aquests esgarips violents, aquesta calma blava i aquest petar de dents del tamborí se'm clava en el viu primperat dels sentiments. Ja estic sol, i sóc cor obert i orella viva. La sardana s'acosta com un vol de rossinyol i griva, i la gavina del penyal m'hi posa aquesta gràcia ronca, que ara fereix com un punyal, i ara es marceix i ara s'estronca, i elles que ballen i ballaran, elles, poc saben elles, que jo endevino els ulls que fan, ajagut i de cara a les estrelles.
0: Segarra i Garreta donen testimoni de l'efervescència, no, d'aquesta dansa rescatada i de com va penetrar en un poble que redescobria el seu llegat.
1: Efectivament. Com bé dieu, al XIX la sardana és una dansa reclosa a l'Empordà i desconeguda a la resta de Catalunya. I és gràcies als nostres romàntics, al mestre Clavé, però sobretot a Pep Ventura, que la sardana es modernitza i s'escampa com una taca d'oli.
2: Certament els grans compositors de sardanes d'entre segles van col·laborar amb els poetes més importants, Morera, Casals, Toldrà, per una banda...
1: Sí, i per l'altra Maragall o Guimerà, que escriu el poema per a la sardana de les monges. Un poema que és tan bonic que potser val la pena que també recordem.
2: Va, doncs.
0: Va.
1: Diu Guimerà: al davant de l'ermita de Sant Rafel, les sardanes airoses pugen al cel, i tothom sent a l'ànima dolçós de mel. Sardanes com aquestes mai s'han sentit, fins les ballen els avis quan ve la nit, i als genolls de la mare canta el petit. Per planúries i serres escampa el vent de la cobla les notes alegrement, i fins l'ona s'hi acosta, que al lluny la sent. Amb un coll de muntanyes hi ha un monestir. De puntetes les monges van al jardí, quan les roses enceses i el llessamí. Les sardanes arriben fins als seus cors amb gatzara i rialles de balladors, i entorn d'elles els arbres, quines remors! Dues monges, a l'ombra, les mans s'han pres. Ja se n'hi ajunten d'altres i altres després. Les de més lluny s'hi acosten, tothom ja hi és. Ballen totes porugues, ben dolçament, enrogides les galtes, mig somrient. I sos peus en la terra, ni menys se'ls sent. Rondinant l'abadessa ja se n'hi va, senti a prop, llagrimeja, no sap renyar. Que ella també n'és filla de l'Empordà. La lluna que s'aixeca, les monges veu. Pel damunt de la tàpia la cara treu i els hi diu bondadosa: «Balleu, balleu,

0: Hem canviat d'entorn, això és el Cunctissimus con Canentes del llibre vermell de Montserrat, per tant, música del segle XIV, un cant medieval, i jo ja intueixo per què l'has fet venir avui, però explica-ho tu, Amat, va.
1: Sí, jo ja intueixo perquè ho intueixes. El Cunctissimus, efectivament, és un ball d'aquells circulars, un ball rodó, dels molts que hi havia per tota la Mediterrània i que remonten al principi dels temps. Són danses d'emulació dels mecanismes còsmics que pretenien la fusió de la comunitat amb el tot.
2: I la sardana podria ser una reminiscència, un únic testimoni preciós d'aquest ball circular.
1: Doncs en fa tota la pinta.
2: I si era tan estès, per què doncs el nom de sardana, que segons sembla fa referència a la Cerdanya?
1: Això potser ho aclareix Joan Coromines, eh? Ell aventura que en aquesta zona una colla de joves intrèpids devien incorporar-li certs elements innovadors que singularitzar aquest ball generalitzat i el convertir en el ball de moda del segle XVI.
0: Ball de moda, eh? I, per tant, segle XVI, estem déu-n'hi-do-lo enrere. Tan important va ser la sardana en aquella època?
1: Déu-n'hi-do. Fixeu-vos que fins Lope de Vega, en una obra que situa a Tudela, diu: "Agora se han introducido las sardanes y otras danzas de que se usa en los saraus y palacios." I hi ha un viatger del segle XVI que afirma el següent: "Se comenzaron en la ciudad de Barcelona 1000 sardanas, que es un baile en este principado muy usado en las fiestas mayores."
2: I no sabem quin tipus d'innovacions hi van introduir els joves sardans?
1: Que jo sàpiga, no. Però devia anar unit a una manera trencadora d'entendre el món, per tal com el 1552 un jutjat d'Olot la prohibeix per considerar-la deshonesta.

0: Doncs aquesta és la sardana simfònica. Continuem en aquest recorregut de Manuel Blancafort, que interpreta Antoni Bessas.
1: Correcte. Aquesta sardana del 1949, oi? És significativa pel moment, perquè és el moment de recuperació del moviment després de la guerra i la frenada que patí.
0: Sí, clar, el que diem, no? Sempre la cultura com a brasa incombustible, no? Per mantenir el foc i la identitat, no? De Catalunya.
1: Sí, jo no sé si això és particular nostre. Podria ser que sí, perquè, de fet, en altres països n'han pres exemple. Hi ha un poema molt emocionant del poeta francès Louis Aragon, escrit en plena invasió de França pels nazis. Ell va assistir a un concert de la Cobla de Barcelona i es va sentir estimulat en les emocions i en el valor per continuar la lluita contra Hitler. I, de fet, el poema de Louis Aragon té el títol de la nostra sardana més emblemàtica, la que van prohibir els règims de Primo de Rivera i de Franco. Obra també del binomi Enric Morera-Àngel Guimerà. Parlo de la Santa Espina. Mm-hmm. I així, la Santa Espina en català és com Louis Aragon titula el poema. És un poema emocionant. Jo ara no el llegirem perquè se'ns fa tard.
0: Sí, clar, passa el temps.
1: Però llegiu-lo perquè és emocionant, i ell parla de l'experiència com a francès de sentir una cobla que va sentir l'any 36, la Cobla de Barcelona, a França, a París, la va sentir, interpretant la Santa Espina, i com recorda aquest moment i l'agafa doncs, de motiu per lluitar, no?, contra la invasió.
2: Uh-huh. Podríem dir que Catalunya també va contribuir a la victòria aliada?
1: Sí, Esther, i amb una sardana, però...
0: Mira, veus que bé.
1: Sí, però és que a part també tenim el poeta Max Jacob, que té un poema titulat Honneur de la sardana i la tenora, després que també assistís a una ballada de sardanes a Figueres amb el seu amic Pablo Picasso, i fins i tot Charles Trenet li dedica aquella cançó La Jolie Sardan, que avui no sentirem tampoc, però que podeu sentir, Charles Trenet, La Jolie Sardan.
0: Sí, sí.
2: Home, sí.
0: Va, sentim-la ni que sigui
1: una
0: miqueta.
1: D'acord.
3: Jolie la sardana.
2: En definitiva, que la sardana ha traspassat fronteres. Així mateix és cèlebre l'impacte que va produir en Strauss i Stravinsky, el qual va comprometre's a escriure en una sardana, cosa que sembla que al final no va acabar portant a terme.
1: No. Però sí, fins i tot Thomas Mann, a la Muntanya Màgica, fa assistir un dels personatges amb una ballada, que es compra una barretina, tu.
0: Sí, sí, doncs mira, podem dir que la sardana és única per tal com és una dansa popular que desperta l'interès de l'alta cultura, no?, la qual al seu torn doncs retroalimenta aquell arrel popular.
1: Sí, sí, i la cosa continua, Doncs Pau Riba, el Virus Likes, aquest disc ja del segle XXI, fa una dansa sardana que és una meravella. I Enric Casasses dedica un poema de gairebé 1.000 versos al compositor Josep Blanc i Reinal, i a la seva sardana amb el porró en fresc. Us n'he portat uns quants versos d'aquest llibre, Assaigets, on Enric Casasses parla d'aquest compositor que hem dit.
0: Diu, doncs va, últim minut per tu,
1: sí,
0: Amat.
1: Sí, diu, amb el porró en fresc, no sé si és la sardana que m'agrada més de Blanc. Lo que m'hi va fer fixar, primer, fou el títol, que m'hi trobo més bé i tot que amb el de la que es diu Sota la parra. I ell continua durant versos parlant de la sardana, de Blanc i de la seva obra.
0: Però escolta, les balles o no? Que és el que volem saber.
2: Exacte, volem saber si balles o no sardanes.
1: Doncs mira, ja fa uns anys que ballo a la plaça Fortuny del meu poble, cada dijous de juliol, i sota el mestratge d'un dels artífecs de la difusió de la sardana a les Terres de Lleida, Josep Maria Roset, i de la ballarina més elegant que he vist mai, la Míriam Canela, ara escolto i ballo tota la vegada.
0: Molt bé.
2: Ben fet.
0: Doncs, sí. Amat, avui ja ens hem d'acomiadar. T'agraïm molt aquest recorregut poètic pel món de la sardana i t'esperem aquí de nou amb nosaltres en 15 dies.
1: Molt bé, Maria, i escolta, digue'm, què et sembla si per acomiadar-nos ho fem amb la sardana d'un compositor del segle XXI, sardana per a quartet amb flauta de David Esterri?
0: Ja ens agradaria.
2: L'haurem d'escoltar en un altre moment.
0: Però mira, ens la guardem perquè ens queden 50 segons.
1: Ai, d'acord.
2: Ja l'escoltarem.
1: Molt bé.
2: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: Doncs sí, uns pocs segons que ens separen ja de les 11 en punt, en el moment en què donarem pas als concerts i nosaltres hi tornarem, no demà, sinó dilluns.
2: Exacte, dilluns amb els col·laboradors Albert Murillo i Jordi Cornudella i amb l'entrevista que tindrem a dos quarts i mig de 10, a la segona hora, amb Jaume Angelès, violinista.
0: Perfecte, doncs amb ell el coneixerem i xerrarem una estoneta i vosaltres us desitgem que tingueu molt bon dissabte, diumenge, el que queda de divendres i us esperem dilluns a les 8.
2: Bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a París, fins a l'auditori de la Maison de la Radio, on s'hi va fer concert l'octubre del 2025. Un concert, però, que ens convidarà a entrar a una altra ciutat, perquè ens n'anirem cap a Viena, una Viena que ja no existeix, la de l'imperi austro-hongarès, ciutat de palaus, de cafès, de teatres, sobretot de valsos i d'operetes. Una ciutat que es transformava i un programa concebut des d'aquella Viena amb motiu del bicentenari del naixement de Johann Strauss fill. Va néixer l'any 1825. Sentirem, per tant, aquella Viena festiva. Hi haurà també música de Josef Strauss i després ens n'anirem cap a una Viena més tardana, la d'Erich Wolfgang Korngold, el compositor jueu que es va haver exiliar i que va acabar triomfant a Hollywood. Entre aquests dos mons hi ha Franz Fonsupé i Maria Dueñas, la violinista que interpretarà Korngold, granadina, que farà reviure aquest repertori amb una personalitat pròpia. Dirigirà Manfred Honeck, austríac i antic component de la Filarmònica de Viena, per tant, un intèrpret familiaritzat amb aquesta tradició, la que sentirem des d'ara mateix i des de la gravació de Radio França, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El primer compositor d'avui és Franz Fonsupé, d'ascendència italiana, nascut a Dalmàcia i convertit en compositor vienès. Havia nascut a la costa dàlmata, però va fer de Viena la seva ciutat i allí és on va fer la seva carrera. L'autor de Cavalleria lleugera, que és una obra estrenada l'any 1866, una opereta que avui pràcticament no es representa, però de la qual l'obertura és com que n'ha adquirit vida pròpia. És extraordinàriament brillant, fanfàries, galops, melodies que avancen amb una energia trepidant i, de fet, és com si aquesta obra estigués feta per a fer aixecar el teló, que és el que fem ara mateix. Aixequem el teló d'aquest concert d'avui, concert de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck, qui interpreta l'obertura de

El concert per celebrar el bicentenari del naixement de Johann Strauss ha començat amb un vienès d'adopció, un compositor que havia nascut a Split, a la costa d'Àlmata, el 1819, de família italiana. Franz von Suppé va morir el 1895, 4 anys abans que Johann Strauss. Doncs de Franz von Suppé n'hem sentit, per començar el concert d'avui, l'obertura de l'opereta Cavalleria Lleugera en versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Manfred Honeck. Ara és el moment en què a l'auditori de la Maison de la Radio de París, que és on som avui amb aquesta gravació de Radio França, doncs a l'escenari ja hem d'imaginar entrant la solista del concert. És la violinista granadina Maria Dueñas, que és qui interpretarà música d'Erich Wolfgang Korngold, un altre compositor que va conèixer bé Viena i va ser un nen prodigi admirat per Mahler o per Schoenberg o per Strauss. Korngold, però, va haver de fugir del nazisme, era jueu i va acabar instal·lant-se a Hollywood, que és on es va convertir en un dels grans creadors del so de la música per al cinema. El seu concert per a violí el va escriure després de la guerra i el va estrenar Yasha Heifetz l'any 1947, i a dintre seu hi porta tots dos mons. Hi ha tant aquell romanticisme europeu com el naixement del llenguatge cinematogràfic. És una obra de concert on hi ressonen melodies i materials que Korngold havia utilitzat en les seues bandes sonores. D'aquí el seu caràcter gairebé cinematogràfic que sentim en la versió de Maria Dueñas, violí, i l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Manfred Honeck, interpreten el concert per a violí i orquestra en re major, opus 35, d'Erich Wolfgang Korngold.

Música d'Erich Wolfgang Korngold, que va estrenar Yasha Heifetz l'any 1947. Una obra de concert en què hi ressona tot aquell xò de la música per al cinema que va inventar Korngold a partir del moment en què, fugint d'Europa, de l'Europa del nazisme, va passar bona part de la seva vida treballant a Hollywood. Doncs ara el que hem sentit era aquest concert per a violí i orquestra en re major opus 35 de Korngold en la versió de la violinista granadina Maria Dueñas. L'hem sentit amb l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck. Després dels aplaudiments del públic, avui som a la Maison de la Radio, som a París, som a Ràdio França. Doncs després dels aplaudiments, Maria Dueñas va continuar una mica més a l'escenari i ja no ho va fer amb música del gran Hollywood de Korngold ni amb l'orquestra simfònica, sinó que va quedar només ella amb el violí i va interpretar fora de programa una peça molt més petita i íntima, el vals trist del violinista i compositor hongarès Franz von Vexi. Vexi va ser un dels nens prodigis del violí de començaments del segle XX, en aquell moment en què el virtuós era una figura capaç d'omplir sales de concert amb el seu virtuosisme. Doncs de Franz von Vexi, que va viure del 1893 al 1935, era pràcticament contemporani de Korngold, per bé que Korngold va morir 22 anys després, doncs de Franz von Vexi i en sentim el vals trist en la versió de Maria Dueñas.

Així es va acomiadar definitivament del públic de París Maria Dueñas, la violinista que hem sentit interpretant el concert per a violí de Korngold i que després, fora de programa, va oferir al públic aquest vals trist de Franz von Vexi, un compositor hongarès del tombant del segle XIX cap al XX. Així és com Maria Dueñas l'hem d'imaginar amb el seu violí, ara sí ja desapareixent de l'escenari de la Maison de la Radio, per donar pas altre cop a l'orquestra tota sola, que se'n va, ara ja sí, cap a l'univers de la família Strauss, concretament de Johann Strauss fill, que és el protagonista del bicentenari que motive aquest concert que us oferim avui. Un concert de l'octubre del 2025. Durant el 2025 es van commemorar els 200 anys del naixement de Johann Strauss, que no era simplement el compositor dels valsos de saló que tenim en ment, sobretot gràcies als concerts d'any nou que se celebren cada any al Musikverein de Viena. Johann Strauss també era un extraordinari home de teatre i sabia construir, parlàvem que Korngold havia inventat el so del cinema, doncs ell, Strauss, en certa manera, també sabia construir expectació amb una eficàcia gairebé cinematogràfica. I tot això ho sentirem en l'obertura d'una de les seues operetes més ambicioses, estrenada el 1885, El baró gitano, que ens porta cap a una Hongria que forma part de l'univers cultural de l'imperi austro-hongarès. Aquesta obertura és la cara i interpreta l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Manfred Honeck.

Aquesta és la primera obra de Johann Strauss fill, el compositor a qui és dedicat aquest concert d'avui, amb sentit l'obertura de l'opereta El baró gitano, música que Johann Strauss va escriure el 1885 i que ara ha interpretat l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Manfred Honeck. Manfred Honeck coneix bé aquesta tradició dels Strauss, aquesta tradició vienesa del segle XIX. Ell mateix havia estat component de l'Orquestra Filarmònica de Viena i segurament havia interpretat aquestes obres que avui sentim dirigides per ell mateix. Música de la família Strauss, per cara no continuarem amb Johann Strauss, sinó que farem un parèntesi i sentirem la música inspiradíssima de Joseph Strauss. És un personatge fascinant. Era enginyer, era inventor, era matemàtic i només relativament tard va entrar plenament en el negoci musical de la família Strauss. La música de Joseph és plena d'una imaginació desbordant, d'una sensibilitat exquisida, i això ho sentirem en l'obra titulada La libèl·lula, que és una polca mazurca, és a dir, una peça que combina el caràcter de dansa de la polca amb l'elegància més ondulant de la mazurca. Ho sentim en la versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Manfred Honeck, interpreten La libèl·lula de Joseph Strauss.

El bou deliciós d'aquesta libèl·lula que va imaginar Josef Strauss en la polca masurca opus 204, la versió ere de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck. Josef Strauss, ho dèiem abans, va ser un personatge fascinant, ple d'una imaginació i d'una sensibilitat exquisides. Doncs Josef Strauss forma part d'aquest programa de concert d'avui dedicat a Johann Strauss, que ara ens torna a portar cap al ritme ràpid, trepidant, de fet, torna a accelerar el concert. I ho fa amb una de les seues polques ràpides, és l'opus 332 de Johann Strauss fill, Visca els hongaresos. Els intèrprets són de l'Orquestra Nacional de França, dirigeix Manfred Honeck.

Visc els hongaresos. És l'opus 332. És gairebé això de ràpida com una instrucció escènica. Tot ha de passar amb una vitalitat impressionant. I això és el que hem sentit en versió de l'Orquestra Nacional de França sota la direcció de Manfred Honeck. Des d'aquest concert que va gravar Radio França a la Maison de la Radio a París l'octubre del 2025. El 2025 és el moment de la commemoració dels 200 anys del naixement de Johann Strauss, que ara ens ha accelerat una mica amb aquesta polca ràpida, però ara sabrà alentir també el ritme, perquè arriba el vals dels valsos, arriba el vals de l'emperador, que el va escriure el 1889, quan l'imperi encara semblava sòlid i poderós. Ara bé, amb la perspectiva dels anys, nosaltres sabem el que va venir després, la Primera Guerra Mundial, la desaparició de l'imperi i unes dècades més tard la destrucció de tot aquell món cultural en què havia nascut Erich Wolfgang Korngold, de qui n'hem sentit avui el seu concert per a violí. Per tant, aquest vals de l'emperador, avui us proposem que el sentim com el record d'un món que encara no sabia que estava a punt de desaparèixer. El vals de l'emperador és l'opus 437 de Johann Strauss i la versió, la sabeu, la coneixeu, de l'Orquestra Nacional de França. És la que sentim avui, dirigida per Manfred Honeck.

Aparentment un vals senzill, però en canvi amb una arquitectura molt elaborada, la d'aquest vals de l'emperador, l'opus 437 de Johann Strauss, música composta durant la dècada dels 80 del segle XIX, música que hem sentit en versió de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck. Un vals esplèndid que no podia faltar segurament en un concert com el d'avui dedicat a Johann Strauss, de qui ara en sentirem dues polques. La primera és una polca ràpida, tornem per tant a accelerar el ritme. És una polca titulada De cacera, un exemple de la capacitat de Strauss per convertir una situació, en aquest cas com la d'anar a caçar, en teatre musical, perquè la cacera s'hi suggereix a través del ritme, dels accents, dels instruments de vent, de la percussió, i ens hi anirem introduint en aquest món que ens suggereix Johann Strauss en la polca ràpida opus 373, que portarà després cap a la polca francesa opus 336. Es titula El bosc de Krapfen, i aquí Johann Strauss converteix el paisatge i els sons de la natura en una petita escena d'humor. Ho sentim. Johann Strauss, De cacera i El bosc de Krapfen, dues polques en versió de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck.

La polca francesa és més reposada, diguem-ho així, més elegant que la polca ràpida. Primer, hem sentit una polca ràpida, era la que porta per títol De cacera, l'opus 373 de Johann Strauss, i després ha arribat la polca francesa, opus 336, titulada El bosc de Krapfen, que ha estat com una mena de descripció sonora de tot un paisatge. Ho hem sentit en la versió de l'Orquestra Nacional de França, dirigida per Manfred Honeck. Avui estem sentint el concert que van fer a la Maison de la Radio a París l'octubre del 2025 en commemoració dels 200 anys aleshores del naixement de Johann Strauss, de qui encara en sentirem una mica més de música perquè ara arriba aquella polca espectacular, en aquest cas lligada als fenòmens meteorològics. És Sota llamps i trons, la polca ràpida, opus 324, i després acabarem aquest concert amb una polca francesa de Joseph Strauss, Feuerfest, que vol dir a prova de foc. Aquesta peça està relacionada amb un fabricant de caixes fortes. Joseph hi introduix fins i tot un efecte sorprenent, que és un martell que colpeja una enclusa. Ho sentirem tot això en versió de l'Orquestra Nacional de França, que, dirigida per Manfred Honeck, acaba aquest concert que us oferim avui a Catalunya Música.

0: Aquesta polca que tanca el concert és inspirada amb un fabricant de caixes fortes. És fruit de la imaginació de Joseph Strauss. És la polca francesa opus 269 que ha interpretat l'Orquestra Nacional de França dirigida per Manfred Honeck. Abans hem sentit la polca ràpida opus 324 de Johann Strauss, Uns Adona und Blitz. Sota llamps i trons. Música esplèndida per cloure aquest concert d'avui, un concert dedicat a Johann Strauss, fill. Va néixer el 1825 i el 2025 és quan es va fer aquest concert, es commemoraien els 200 anys del naixement d'aquest compositor que va morir just quan s'acabava el segle XIX, l'any 1899. Johann Strauss, un compositor extraordinari d'aquella Viena del segle XIX, que recorregut avui amb la seva música, també amb la del seu germà Johann Strauss, un recorregut que havia començat amb música d'un vienès d'adopció, Franz von Schuppen. Hem sentit l'obertura de l'opereta Cavalleria Lleugera i després la granadina Maria Dueñas ha interpretat el concert per a violí opus 35 de Korngold. Korngold va néixer al final del XIX i va conèixer aquella Viena de l'inici del segle XX. És el recorregut que han fet avui amb aquest concert que va gravar Radio France l'octubre del 2025 a la Maison de la Radio a París. És el concert que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. És un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
1: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
2: A Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No pots guanyar la vida tocant. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. En els darrers anys s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi generacional. Hi ha d'haver un acord de país, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a l'últim programa d'aquesta setmana que hem dedicat al compositor Luigi Cherubini, un compositor que va viure a les èpoques, podríem dir, més revolucionàries franceses, amb guerres, batalles, canvis de règim, de jaqueta... I que, malgrat tot, va sobreviure tot plegat perquè va arribar als 82 anys de vida, que per aquella època... Home, avui dia, 82 ja és una vida plena... Doncs, en aquella època, doncs una vida llarguíssima.
2: Fixa't, és que va néixer només 4 anys després que Mozart i va morir, en canvi, gairebé 50 anys després que Mozart.
1: Perquè la de Mozart va ser massa breu, la vida. Massa breu. Sí. Això vol dir també que, a banda dels canvis a la societat europea de l'època, va viure els canvis a l'estètica musical del moment, que no van ser precisament pocs, perquè ell, si ens hi fixem, va néixer gairebé, podríem dir, en el barroc, es va desenvolupar en el classicisme i va morir en ple romanticisme.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí. I això li va servir per ser testimoni de totes les tendències musicals de l'època, alhora que ell mateix doncs, va ser un avançat amb el tractament de l'orquestra a les seves òperes i també amb la temàtica i el caràcter dels seus personatges.
1: Vols seguir parlant d'òperes de Cherubini al capítol d'avui? Jo no t'hi poso cap obstacle,
2: Ja sé, ja ho sé. En realitat, vull que seguim parlant de música de Cherubini.
1: L'òpera és música, també.
2: Sí, també. I més coses. Vinga, va, no xerrem més i comencem.
1: Som-hi.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: És veritat, Albert, que quan parlem de compositors no tan coneguts i escoltem música seva, de sobte ens surt allò de... Ai, mira, això em sona Mozart. Ai, mira, això em, em sona Beethoven. Ai, mira, això em sona...
1: És veritat, ho fem.
0: Però pobre Cherubini.
1: Clar, és Cherubini al final, clar.
0: És Cherubini, clar. És Cherubini de la seva època.
1: Clar, i el que comentàvem, no? Un compositor que va tenir una vida tan llarga i va conviure amb estètiques musicals tan rellevants per la història de la música, al cap i a la fi, no? Doncs és normal que això quedés reflectit a la música que creava, com és aquest quartet, no?
0: I, de fet, si el primer programa de la setmana gairebé no vam escoltar música seva, avui, i després de conèixer en profunditat la seva vida i alguna de les seves millors obres, com l'òpera Medea, per exemple, doncs farem un petit repàs al seu repertori, començant precisament per la seva música de cambra.
1: Exacte. De fet, com ja vam veure que la majoria de compositors d'aquesta època es volien guanyar bé la vida, volien viure bé.
0: D'aquella època o de totes les
1: èpoques? De totes les èpoques, és veritat. Clar, però en aquella època, si parlem estrictament del negoci musical, si ets compositor i volies viure allò còmodament i tenir bons ingressos, on hi havia calés, sobretot era a l'òpera.
0: És veritat.
1: No? Ara
0: seria... Avui en dia és el reggaeton.
1: No, els que fan música, jo crec que van cap al cinema, no? No ho sé.
0: Però està clar que, home, està clar que si vols guanyar pasta...
1: Fent òperes a dia d'avui no et fas ric. Estic convençut.
0: No. Fes l'antimúsica i faràs diners.
1: Exacte. No, i per això s'entén que si en l'època de Cherubini on hi havia els calés eren l'òpera, la gran majoria de compositors, doncs on volien triomfar? Doncs, home, component òperes, lògicament.
0: I, de fet, Cherubini sí ho va fer,
1: I no només pels calés, perquè si es guanyaven més calés vol dir perquè també era l'espectacle que més impacte

0: doncs va decidir compondre també música de cambra, especialment quartets de corda com el que estem escoltant de fons.
1: De fet, Albert, podríem dir que va començar tard a compondre quartets, i és que el seu primer quartet és de l'any 1814, el segon, que en realitat és una transcripció de la seva sinfonia en re major amb un nou seu moviment, és de l'any 1829, i després, segurament també després de conèixer bé els quartets finals de Beethoven, va agafar embranzida i de l'any 1835 al 37 doncs, va escriure quatre quartets i un quintet de corda, del qual doncs, podíem escoltar un dels seus moviments al programa anterior.
0: El que és curiós és que, havent començat la seva formació musical de petit sent maestro di cembalo, la qual cosa vol dir que devia dominar el teclat, no compongués obres de cambra amb piano, no?
1: Doncs sí, sí, potser. I això és una suposició, ni molt menys contrastada. Però potser no era tan hàbil com ho podien ser Beethoven, Hummel o Czerny, no? I com que es va dedicar més al món de l'òpera, doncs no va tenir temps d'aprofundir tant en aquest terreny.

0: Aquest és l'últim moviment de l'últim quartet de corda que va compondre.
1: Quina intensitat, per això.
0: Sí, sí. I escolta'm, Albert, sempre lloem Richard Strauss, ja sé que he fet un salt ara
1: monumental. Clar que l'hem de lluar Richard Strauss, grandiós compositor.
0: Sí, però fixa't, el lloem perquè va compondre molta música quan ja era molt gran, d'edat.
1: Jo diria molt bona música.
0: Exacte,
1: no? de gran.
0: Doncs fixa't, Cherubini va compondre aquest quartet, que té aquesta força tan, tan impressionant, quan tenia 77 anys.
1: Home, 77 anys, a dia d'avui, als 77 anys ja està jubilat, generalment.
0: No, clar.
1: Els músics, molts no. Com els metges, que no s'acaben jubilant.
0: I molts directors d'orquestra no es jubilen mai.
1: Exacte. Mm. Clar, però no és el mateix, a més, 77 anys, el 2026, que el 1837.
0: No, tant,
1: clar, és una edat molt, molt avançada, era una edat molt avançada en aquella època.
0: I tant.
1: El cas és que la música de cambra, com veiem, centrada en els quartets de corda, la va compondre majoritàriament passats els 75 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és aquí on demostra, doncs, com no pot ser d'altra manera, el mestratge, no? I, per tant, el domini del contrapunt.
0: Exacte, sí, sí, perquè un quartet de corda cal donar vida als quatre instruments.
1: Clar.
0: I sí, malgrat ja estem escoltant una obra que connecta, doncs, molt amb el romanticisme, en el fons descriu la seva vida, no? Allò, caràcter romàntic, estructura clàssica, un quartet de corda, escolta'm, formació clàssica per excel·lència.
1: Sense cap mena de dubte.
0: I, a més, una gran formació barroca per assumir el contrapunt que exigeix l'obra.
1: Per tant, estem davant d'un gran compositor que va aplicar tots els seus coneixements de tota una vida dedicada a la música en aquestes obres. I, és clar, la música religiosa li demanava tot el que ell podia donar. A més del coneixement que podies desenvolupar música amb grans masses orquestrals, implicar-hi també cors, solistes... Alhora cal que apuntàvem, no? La música religiosa va molt vinculada amb aquesta música més antiga, per tant, una gran domini de la tècnica contrapuntística i, inevitable, tenir en compte, la música religiosa ha de tenir una gran empremta emocional. Vull dir, busca l'emoció, no? del que està explicant la música religiosa.
0: Absolutament. I, clar, tot això ho podem trobar, doncs, a obres religioses de Cherubini, com aquesta.

0: No diríeu mai com es titula.
1: No en tinc ni idea. No ho han dit pas, no?
0: Criste, Criste, Criste Eleison, eh? Aquest és el Criste Eleison de la missa solemne número 2 de Cherubini, que Cherubini va compondre l'any 1811. I la veritat és que recorda potser una mica a les misses que podria compondre un Schubert, no?, pocs anys més tard, on es començava a allunyar del classicisme, però en el contrapunt doncs, encara és totalment present. De fet, si ho heu escoltat al principi del número, els instruments entraven de forma fugada i també ho feien les veus, creant així unes línies doncs, més pròpies del barroc.
1: Podem dir el que dèiem fora d'antena?
0: No. O sigui, portem tota la setmana defensant Cherubini.
1: Ja, però també...
0: Ara no pots dir fora d'antena, o sigui, dintre d'antena el que has dit fora d'antena.
1: Deia que era un Mozart descafeinat. Ah. Ho he dit diferent, fora d'antena.
0: Perdona, has descafeinat el comentari que has fet fora d'antena.
1: No? O sigui, a veure, hem de tenir en compte que Cherubini és gran compositor, per descomptat, però Mozart. Mozart... Tocat per Déu, per Déu de la música, no?
0: Exacte.
1: Bé, al final es nota la influència d'aquest classicisme, aquesta voluntat també no de mirar el passat, que també ho feia Mozart en les seves obres religioses. En fi, aquesta, de fet, és una de les misses més importants que Cherubini va compondre en aquell període en el que, ho recordeu, no? Us vam explicar que de cop i volta la seva música va passar de moda, no interessava ja al públic i es va haver de reinventar. I cap on va anar? Doncs cap on es podia guanyar també la vida. Anava cap a la música religiosa.
0: Sí, cap a la música religiosa... i també cap a un retorn a l'apropament a l'aristocràcia, no? Perquè aquesta missa està dedicada ni més ni menys que al famós príncep Esterhazy. Sona, eh?
1: I tant, i tant.
0: Protector de les arts i gran valedor de compositors, també ni més ni menys com per exemple, Franz Josef Haydn.
1: Va treballar pels Esterhazy 30 anys.
0: Imagina.
1: Vivint
0: Haydn, eh? No Cherubini.
1: Haydn, sí. Vivint al Palau dels Esterhazy, que el que actualment és Hongria, un treballador més durant tot aquest període, que també li va anar molt bé a Haydn en el sentit que, com que tenia orquestra pròpia, podia experimentar i vivia molt aïllat del món perquè, clar, ell feia el que li donava una mica la gana.
0: Clar,
1: llavors va poder desenvolupar molt la idea del quartet, etc.
0: En el cas de Cherubini, com que el seu pare treballava, era el que gestionava les terres dels Esterhazy, doncs ja tenia aquest apropament. No?
1: Sí, vull dir que has dit que Haydn va tenir també, com li va passar a Mendelssohn més tard, que tenia una orquestra per poder experimentar, Haydn també la tenia, i no havia de... Clar, feia una partitura i la provava amb l'orquestra. Sí, com sigui, el príncep Esterhazy va ser fonamental en el desenvolupament de les arts de finals del XVIII i principis del XIX, i jo crec, Pedro, que val la pena que ens hi aturem una mica i en parlem, que fa temps que d'aquest mecenes fa temps que en volem parlar i crec que val la pena que en fem un esment, i jo crec que al llarg de la temporada hem de dedicar una setmana no a aquest mecenes, sinó al món dels mecenes, en general.
0: Fantàstic, doncs parlem-ne.

0: Nicolaus II, príncep d'Esterhazy, que va viure entre els anys 1765 i 1833, va ser un aristòcrata hongarès que va formar part d'una de les famílies nobles més poderoses de l'imperi austríac. És recordat sobretot per la seva gran afició al col·leccionisme d'art i per haver estat un important mecenes musical, especialment com a últim protector del compositor Joseph Haydn.
1: Va néixer a Viena, en una família, els Esterhazy, que és una dinastia amb enormes riqueses i implica això també una enorme influència política. Uh-huh. El seu pare, que es deia Anton Esterhazy, va ser també príncep i el seu avi havia consolidat el prestigi de la família. Doncs bé, Nicolaus es va casar molt jove amb la princesa Maria Josefa de Liechtenstein, però el matrimoni no va ser especialment feliç. Van tenir tres fills, entre els quals destaca el seu successor, Paul III Anton.
0: Quan el seu pare va morir, el 1794, Nicolaus II va assumir el títol de príncep. Tot i tenir residències importants, com el Palau Familiar a Viena i el de Eisenstadt, doncs no va mostrar gaire interès per viure a Esterhazy, el gran palau construït pel seu avi, que justament havia estat un centre cultural destacat.
1: És on va viure Haydn. Uh-huh. Com altres nobles del seu temps, va servir l'imperi austríac i també va desenvolupar una carrera militar. Tanmateix, la seva fama no prové tant de la política o de la guerra com del seu paper en el món de la cultura. Va reunir una col·lecció d'art molt extensa i valuosa, per descomptat, convertint-se en un dels grans col·leccionistes europeus de la seva època. També va donar suport a músics importants, com dèiem, Haydn i també Beethoven, contribuint al desenvolupament també de la música clàssica.
0: Clar, malgrat aquest interès per l'art, la seva vida personal i econòmica va ser certament problemàtica, reconegut per les seves despeses excessives i per un estil de vida extravagant, podríem dir.
1: Ets milionari, ja de cuna, que diuen, no?
0: Sí, el que passa és que també incloïa doncs, comportaments considerats escandalosos en aquell moment.
1: A això em refereixo.
0: Clar, aquestes despeses sumades a una mala gestió financera doncs van portar la família a una situació econòmica molt dedicada, molt delicada, fins al punt que les seves propietats van haver de ser administrades externament amb una mena de fallida controlada.

0: Diguem-ho tot, el context històric també va afectar la seva posició, perquè després de les guerres napoleòniques i el Congrés de Viena, moltes famílies nobles, clar, van perdre part del seu poder polític que tenien en aquell moment de manera directa. Doncs això se'ls va escapar de les mans. Els Esterházy van passar a formar part de les anomenades cases mediatitzades, és a dir, mantenint el seu estatus nobiliari, però ja no governaven territoris de manera sobirana. Van perdre aquesta quota de poder.
1: Sí, Nicolau II va morir el 1833 a Como, a Itàlia. Tot i que la seva gestió econòmica va ser molt criticada, el seu llegat cultural és impressionant, la seva col·lecció d'art i el seu suport als grans compositors ens han deixat una empremta duradora precisament a la història cultural europea.
0: Tornem a dir-ho, compositors com Haydn, Beethoven, o per descomptat, el propi Cherubini, el protagonista d'aquesta setmana, que va compondre precisament aquesta missa solemne l'any 1811, li va dedicar als Esterházy. I cal dir que en aquella època, normalment, el dedicatari de les obres musicals no era perquè havia pagat la festa, si el cas d'un noble, encara més, clar.
1: Clar, sí.
0: Era precisament... Si te dedicaven una obra, bàsicament era perquè l'havies pagat.
1: Tu l'havies pagat, exacte. Però és normal, no? Si tu et paguen uns diners, pues t'ho dedico.
0: Ja que pagues, no?
1: Exacte.
0: Sí, jo si et pago, em fas una broma, la dedicaràs.
1: Home, i tant.
0: Veus? Sí, és el mateix.
1: No. Tot i que si no em paguessis, també te la dedicaré.
0: Això és veritat. Ja en tinc alguna de dedicar.
1: Doncs bé, la combinació entre el fervor religiós de Cherubini i l'apropament aristocràtic, a més d'estar en una posició interessant, havent sigut el responsable, que us havíem explicat, de la música de Napoleó a Viena, doncs va fer que sorgís una obra com aquesta missa solemne que està sonant de fons i que va estrenar justament l'any 1811.
0: I que no seria l'única, eh? No. Com ja vam escoltar el programa anterior, per la coronació de Lluís XVIII i Carles XII, Cherubini va compondre també misses solemnes i cal destacar, com no, els seus rèquiems, un dels quals el va compondre, ja diuen, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, doncs el va compondre per ell mateix.

0: I és que l'any 1836, quan Cherubini tenia 76 anys, es va autorregalar ni més ni menys que un rèquiem. En aquest cas, un rèquiem en re menor, com el de Mozart, amb un dies irae molt potent, com el de Mozart, i, curiosament o no, escrit només per cor masculí a tres veus, dues de tenor i una de baix.
1: Exacte, es tracta del seu segon rèquiem, i destaca especialment, com deia l'Albert, perquè està pensat només per a veus masculines i orquestra.
0: De fet, l'origen d'aquesta obra es troba en una polèmica amb el primer rèquiem que Cherubini havia compost uns anys abans. L'arquebisbe de París va criticar aquell primer rèquiem perquè incluïa veus femenines, cosa que considerava inadequada per certes cerimònies litúrgiques. L'Església sempre tan avançada,
1: i tant.
0: Sempre endavant.
1: I sempre en favor de les dones.
0: Sempre, sempre. Com a conseqüència, el compositor, ja d'edat avançada, tenia més de 70 anys, va decidir escriure una nova versió adaptada a aquestes exigències, utilitzant aleshores, clar, només un cor d'homes.
1: Sí, la composició li va ocupar aproximadament 2 anys i es va completar el setembre del 1836. L'estrena no va tenir lloc fins al març de 1838 a París i, tot i que el seu primer rèquiem havia tingut un èxit més gran, aquesta segona obra va ser també molt valorada en el seu moment com una creació destacada dins de la música sacra. De fet, el mateix Cherubini va voler que aquest rèquiem s'interpretés al seu propi funeral l'any 1842.
0: Amb el pas del temps, però, tant el compositor com aquesta obra en concret van caure en cert oblit. Avui dia, el rèquiem en re menor s'interpreta amb menys freqüència que el seu predecessor en do menor, malgrat la que és, sense cap mena de dubte, la seva enorme qualitat musical.

0: Pel que fa a la instrumentació, l'obra està escrita per una orquestra clàssica amb vents fusta, flauta, oboès, clarinets, fagots, metalls, trompes, trompetes i trombons, timbales i cordes. El cor, com dèiem, és masculí i sovint es divideix en diverses veus, creant textures riques que poden arribar doncs, a quatre o cinc parts diferents.
1: L'obra segueix l'estructura tradicional de la missa de difunts, amb diferents accions o moviments, entre ells hi ha l'introitus i el kyrie, que introdueixen un ambient solemne, el graduale, de caràcter més contingut, o el dies irae que escoltàvem abans, que és una de les parts més dramàtiques, amb forts contrastos entre passatges intensos i moments, podem dir, més lírics, no més íntims.
0: Altres seccions destacades són l'ofertori, que combina solemnitat i complexitat harmònica, aquest sanctus, que són a font de fons de caràcter festiu i brillant i que a l'Albert i a mi fora d'antena dèiem en sona italià, no, sí. No sabem per què.
2: Sí, sí.
0: I el pie és un més íntim, per exemple, i expressiu. Finalment hi ha un Agnus Dei, que tanca l'obra recuperant un to serè i meditatiu amb un desenvolupament musical que alterna moments de tensió i resolució fins a un final tranquil.
1: En conjunt, aquest requiem reflecteix l'estil madur de Cherubini, una música equilibrada entre la tradició litúrgica i una gran sofisticació tècnica, amb un ús, podríem dir, molt elaborat de l'harmonia i del contrapunt. Tot i no ser tan conegut com altres requiems doncs, més cèlebres, continua sent una obra rellevant dins del repertori coral i orquestral.
0: Escolta, Albert, ara que estem ja encara en la recta final del programa i de la setmana, jo no sé si els nostres oients s'estan preguntant... D'acord que Cherubini no tingui obres per a piano, però, home, un compositor de la seva època tan gran i tan important, no té sinfonies?
1: En plural, no.
0: Ah?
1: Només en té una.

0: Aquest que escoltem és el primer moviment de l'única sinfonia que es conserva completa de Luigi Cherubini, la seva sinfonia en re de l'any 1815.
1: De fet, aquesta és una obra singular, dins del seu catàleg, ja que és l'única sinfonia que va escriure. Va ser composta l'any 1815, en una època en què el gènere, doncs, evidentment, havia evolucionat molt, especialment gràcies a qui?
0: Ludwig van Beethoven.
1: Exacte. Malgrat això, l'obra de Cherubini sembla mirar, podríem dir, més enrere que endavant, Estilísticament recorda més les sinfonies del segle XVIII, amb un llenguatge més conservador i poc innovador per al moment en què es va escriure.
0: És que és el problema de conviure, no?, amb gent com Beethoven, que al final ho agita tot. L'obra està estructurada en quatre moviments, seguint el model clàssic. Comença amb una introducció lenta, amb un largo, que ara tenim de fons, seguida d'un allegro de caràcter relativament alegre. Tot i això, segons alguns crítics, aquest primer moment, com la resta de la sinfonia, no destaca especialment per la seva originalitat ni per la força dels seus temes musicals. És com una mica tebi.
1: Descafeïnada, com deies abans, no?
0: Sí.
1: Els dos moviments centrals són un larghetto i un minuet. Atenció, no un scherzo, un minuet. I el moviment final, un allegro assai, que és considerat la part més viva de la sinfonia. Aquí sembla que l'energia, doncs, potser augmenta i la música guanya interès.
0: Un aspecte curiós que es destaca és la durada dels moviments. Cada un és progressivament més curt que l'anterior. Uh-huh. El primer és el més extens.
1: Es devia anar cansant.
0: No, això, a nivell de recepció de públic, està com ben pensat, no? Perquè
1: vinga, va, que
0: si t'has cansat, i s'acaba ràpid. No, okay. No te'n vas amb
1: la... Però si t'agrada, vas aguantant.
0: Sí.
1: Mira Beethoven, xan, xan,
0: ja.
1: Xan, xan,
0: però,
1: xan.
0: Però Beethoven...
1: Final inacabable.
0: No el podem ficar com a mesura de les coses.
1: Clar,
0: Beethoven menja a banda.
1: Això està clar.
0: No, però vull dir que l'impacte és... Oh, se m'ha fet breu, perquè si l'últim moviment és com molt curt, se m'ha fet curta la sinfonia. No està ben pensat. El primer és, com dèiem, el més extens, i els següents es van reduint fins a arribar al darrer, que és, doncs, el més breu de tots. Aquest fet dona a l'obra, doncs, una estructura una mica inusual des del punt de vista de les proporcions, perquè generalment són bastant compensats els moviments en les sinfonies.
1: La veritat, i mira que ens hem passat la setmana defensant Cherubini i posant-lo en valor i tal, però hem de dir que és una obra que no va rebre massa bones crítiques. I potser per això Cherubini es va dedicar més a la música religiosa, on allà sí que va triomfar.
0: En tot cas, Pedro, podríem donar-li una altra oportunitat i valorar nosaltres mateixos.
1: Cal?
0: Sí, home, sí, fem-ho.
1: Sí, home, sí, val molt la pena.
0: No, i perquè considereu que estem així molt fluixets aquesta temporada, faig un petit spoiler, la setmana vinent Xostakovich.
1: Escolta'm, per això tira pel terra tota la defensa de Cherubini.
0: D'acord, però la setmana vinent Xostakovich.
1: Va, visca Cherubini i anem a l'audició.
2: Admirat per Beethoven, Schumann i Brahms, però un gran desconegut a dia d'avui. Cherubini, amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem seguir escoltant la sinfonia en re de Luigi Cherubini, que té els següents moviments: largo allegro, larghetto cantabile, minueto allegro non tanto i allegro assai.
1: Escolta'm, que abans ha donat la sensació de que escolta'm, estàvem menyspreant l'obra de Cherubini.
0: De manera.
1: I ni molt menys,
0: Val
1: molt la pena. I sobretot aquest últim moviment, que és un moviment allegro molt interessant. Escolteu-lo i després el comentem. Va, l'escoltarem amb la versió de l'Orquestra Simfònica de San Remo dirigida per Piero Bellucci.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Avui us convidaria la pena escoltar tant, aquesta sinfonia de Cherubini, però la setmana vinent Xostakovich. Aquesta era la
2: versió... No facis spoilers.
1: Aquesta sinfonia era la versió de l'Orquestra Sinfònica de San Remo, dirigida per Piero Bellucci, d'aquesta sinfonia enrere, de Luigi Cherubini. I amb aquesta obra i aquests intèrprets acabem la setmana que hem dedicat a aquest compositor.
2: Sí, nosaltres tornem dilluns, però abans recordeu que diumenge a les 10 del matí trobareu el resum de la setmana que es prepara el nostre tècnic, el Pau Blasi, que dilluns a primera hora doncs, ja tindreu tots els programes disponibles al web catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blasi, el nostre querubini particular.
2: Querubino.
1: El querubino d'amore, el control tècnic i el Cardo sobre la producció. Gràcies, bon cap de setmana i fins dilluns.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
4: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
5: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
4: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
5: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
6: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Eloi Foguet, flautista de Bec. Avui parlem amb el nostre convidat de què s'hauria de fer per potenciar la flauta de Bec i els reptes que té aquest instrument al segle XXI. Comencem.
3: Hola, sóc Eloi Foguet, flautista de Bec, i aquestes són les meves recomanacions. La llista de divendres es diu l'autopista del segle XX, i és perquè a partir del segle XX la cosa va molt, molt, molt de pressa, i a més no es pot tornar enrere. És una autopista en un sol sentit. L'única cosa que pots fer és parar-te en una àrea de servei i esperar que el teu moment arribi, però la cosa va molt, molt, molt ràpid, i amb la flauta de Bec també va passar el mateix. La primera peça és el trio per la música del Dia de Plon, de Paul Hindemith. La flauta de Bec, en el principis del segle XX, doncs, té un ressorgiment. Gent que està interessada en l'instrument per recuperar el repertori històric i interpreta el repertori històric amb la flauta de Bec, però també compositors que són contemporanis del moment, que utilitzen aquest instrument com a instrument separat de l'herència clàssica i romàntica per tocar el repertori actual o per ser utilitzat en repertori actual. I Paul Hindemith, que és molt conegut, sobretot per la seva música de cambra, té aquest trio per a flautes de Bec que està molt i molt bé, i és com l'aportació de Hindemith al món de la flauta, a la qual, doncs, els flautistes de Bec li agraïm molt.

Potenciar la flauta de bec depèn de diversos factors i no depèn només d'un actor, sinó que depèn de diversos. Primer, allò d'allunyar l'instrument de l'imaginari col·lectiu és molt difícil. La flauta de bec doncs, està associat a l'escola i ja està. Però hi ha d'haver una alternativa. Si la flauta de bec només l'associem a una activitat, seguirà sent un instrument només escolar. És com si els percussionistes no tinguessin la connexió amb el repertori professional, sinó que només estiguessin associat al

la de la interpretació. Per tant, l'ESMUC ha de fer feina. No pot llançar els diners dels catalans en un sol titulat en 25 anys. No pot ser. Per tant, hem de fer una reflexió en aquest sentit. I també el Conservatori del Liceu, que des de fa 20 anys no treu cap titulat en flauta de bec perquè no tenen superior de flauta de bec. Per tant, aquests dos centres, si volen dignificar l'instrument, com a mínim han de donar l'oportunitat en què es pugui fer una titulació superior. I per tant, no ha d'haver ni vetos, ni han de donar l'oportunitat a que es pugui ensenyar a Catalunya a nivell superior aquest instrument. I això no succeeix des de fa 20 anys. I la tercera possibilitat és el que feu vosaltres, ajudar en la comunicació del repertori, a donar espais a la divulgació i deixar que els flautistes de bec doncs, ens puguem tocar i també puguem expressar-nos.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Eloi Foguet, flautista de bec.
1: La segona peça es diu Doll d'Ones i és un moviment de les sonades entre volves de Josep Maria Mestres Quadreny. Una peça breu, és només un dels moviments d'aquesta sonada. I la interpreta Joan Izquierdo, perquè és qui ha batallat més per la dignificació d'aquest instrument a casa nostra, connectada amb la interpretació de música contemporània. Bàsicament, el Joan, el Quartet Frullato i el Quartet Windu han estat els tres pals de paller d'aguantar aquest instrument a Catalunya i estrenant obres de compositors catalans, sobretot el Joan. I aquí, doncs, el meu reconeixement.

Havia estat professor meu, però aquí el meu reconeixement al Joan Izquierdo per haver estat, bueno, bàsicament, qui ha aguantat la connexió de la flauta de bec amb el repertori contemporani actual a Catalunya.

La flauta Beck al segle XX i al segle XXI està connectada amb la més alta avantguarda europea, amb compositors que han excel·lit en el contacte amb les noves tecnologies, amb les noves sonoritats, i tota l'avantguarda creada durant aquests últims anys, doncs ella ha estat sempre connectada. Sí que és cert que estan més connectada a Centre Europa, sobretot amb Life Electronics, això, música electrònica en viu i tot això, però l'actualitat, a la flauta de Beck i els intèrprets que hi ha a l'actualitat arreu d'Europa poden mirar, vaja, cara a cara qualsevol intèrpret professional de qualsevol altre instrument, i no només per la interpretació de repertori històric, sinó per estar allò que diem al dia.

és l'inici de la banda sonora de Vertigo, la pel·lícula d'Alfred Hitchcock. La banda sonora és de Bernard Herrmann i és per honrar els compositors de bandes sonores. En el barroc, doncs, la connexió amb les arts escèniques era evident a partir de l'òpera i el classicisme i el romanticisme també. L'òpera actual, tot i que encara existeix com a format, més minoritari que uns segles enrere, però la connexió audiovisual, evidentment, en l'actualitat és connectada amb el cinema i a les sèries. I són compositors que són extraordinaris i era per posar un clàssic i Bernard Herrmann i Vertigo, que és una de les meves pel·lícules preferides, perquè sóc un gran amant del cinema clàssic, doncs crec que era una elecció molt adequada.

a Catalunya no hi ha feina de concerts de flauta de bec. No n'hi ha de feina. No pots guanyar la vida tocant. Però igual que no pots guanyar la vida tocant segons quins instruments, perquè Catalunya fabrica més instrumentistes que les sales tenen, donen concerts. Per tant, per això, amb pianistes, amb violinistes, amb fagotistes i amb el que sigui. Per tant, el mal endèmic hi és, perquè no hi ha una sortida laboral clara en la interpretació. Però sí que està amb altres bandes. I la flauta de bec està molt connectada amb altres tasques que sí que calen. Per exemple, en la docent. Allò de, en els darrers anys, s'han anat tancant línies de flauta de bec en els conservatoris perquè els professors s'han jubilat i no hi ha recanvi, recanvi generacional. Jo sóc de la quinta del Pla del 66. Tinc 46 anys i en el meu centre, per exemple, hem obert la borsa de substitucions de flauta de bec i no s'hi ha presentat ningú perquè no hi ha relleu generacional. Hi ha d'haver un acord de país, diguem-ho així, si es vol que hi ha un acord de país. Jo, allò de, amb els anys, considerava que es podia arribar, ara estic més per l'eutanàsia activa que no pas per això. No, ara parlo en broma, però sí que tothom ha de responsabilitzar-se del paper que li toca. Doncs acaba amb una de les aportacions al repertori flautístic del quartet Windu, una interpretació del quartet Windu, en aquesta versió hi toco, i és un moviment de I Continenti, una obra de Jan van der Rost, que es diu Sud-amèrica, i veureu això, quina és la proposta de Windu per fer repertori també contemporani, associat al conjunt de flautes de bec, amb bases electròniques, amb una escenografia atractiva, amb un vestuari d'acord amb aquesta proposta, una proposta que va més enllà de lo musical, però que musicalment parlant, i ho podreu comprovar a continuació, doncs també està molt bé.

les meves activitats d'oci han anat canviant amb els anys. I quan tens un fill petit, doncs les teves activitats d'oci són les activitats d'oci del teu fill petit. Allò bastant, és bastant així, és bastant cruel, però ho acceptes amb esportivitat, és el que fa bé aquest toc. Però bé, allò de... m'he anat modelant l'activitat d'oci. Soc molt culer, quan hi ha partit del Barça, doncs intento mirar-lo a la mesura del possible. Si tinc la possibilitat d'anar al camp, doncs hi vaig. També intento anar molt al teatre i al cinema. I l'afició que ens ha agafat a mi i a la meva dona darrerament és menjar. I llavors ens hem tornat bastant sibarites de segons quins restaurants i tot això, i ens agrada el bon beure i el bon viure.

0: I amb la música interpretada per Windu s'acaben les llistes de recomanacions musicals d'Eloi Foguet, flautista de bec. Al llarg d'aquests 5 dies hem conegut un músic que reivindica la flauta de bec, un instrument amb més de 600 anys d'història que ha evolucionat al llarg del temps. Eloi Foguet ens ha parlat amb honestedat de la situació actual de l'instrument i de la manca de relleu generacional, però també ha apuntat possibles camins de futur. Si la flauta de bec només la relacionem amb l'escola, ens ha dit, no se'n sortirà. Ha de ser present en les programacions actuals i connectar amb altres àmbits, com la docència. En els últims anys s'han tancat línies als conservatoris perquè no hi ha recanvi generacional. Caldria un acord de país. Gràcies a Eloi Foguet per acompanyar-nos aquesta setmana al Molt Personal i moltes gràcies també a Conchi Vecino i l'Oriol Pinart per aquests 5 muntatges musicals. Les llistes d'Eloi Foguet pel Molt Personal les trobareu al web de Catalunya Música i a la plataforma 3CAT.
1: Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
3: Des de la prestigiosa sala de concerts Wigmore Hall de Londres, que compleix 125 anys, Acis i Galatea, una òpera pastoral de Georg Friedrich Händel, la primera que va escriure en anglès. Dirigida pel mestre William Christie, amb el seu conjunt Les Arts Florissant i amb la soprano Rachel Redmond i el tenor James Way.
2: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
1: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
0: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
1: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: 1789, aquest és l'any al qual hem viatjat en aquests 5 capítols d'aquesta setmana als Sincronies de Catalunya Música. Estem explorant la música que es va estrenar o que es va compondre en aquest any revolucionari, un any realment capdalt en la història d'Europa i del món sencer, pràcticament, i l'estem contextualitzant per entendre allò que vivien i allò que patien tots els compositors i els creadors musicals que vivien en aquest any 1789. Fins ara hem escoltat música de Haydn, de Mozart, de Hélène de Montgeroul. Hem fet una descoberta d'una compositora realment molt rellevant d'aquesta època revolucionària, però també de Domenico Cimarosa. Escoltarem també Paisiello, escoltarem música de Ludwig van Beethoven, i avui ens ve de gust també descobrir els compositors i la seva música, òbviament, de l'època revolucionària a París, durant el temps de la Revolució, després de la presa de la Bastilla. Què escrivien els músics? Evidentment, la música es va convertir en un instrument poderosíssim de propaganda política i ideològica. Avui us en parlem, perquè aquest és l'objectiu i la raó de ser d'aquest programa, Sincronies. Som-hi!

I aquesta música que estem sentint del 1789 és la banda sonora de tota una sèrie d'esdeveniments polítics, científics, bèl·lics, però també d'avenços tecnològics, o no avenços, ja ho veureu, de la situació que vivia la població en general aquest any 1789, en el món de les arts, però també de la ciència, els descobriments, la medicina, com per exemple, fixeu-vos, l'estudi i el control dels gèrmens, dels microbis, no existia el 1789. Malalties com la verola, el tifus o la febre groga eren molt habituals i molt esteses, i els tractaments mèdics més habituals, els estàndard, incluïen encara sagnies i sangoneres per tractar tota mena de dolències. No sabien què passava, posem-li quatre sangoneres a veure si es cura, déu-n'hi-do. Pel que fa a la tecnologia, doncs imagineu-vos, no hi havia electricitat, ni aigua corrent, ni cap sistema de refrigeració. Les cases i també els palaus de la noblesa i l'aristocràcia s'il·luminaven amb espelmes o amb làmpades d'oli. La calor provenia de xemeneies de llenya i la conservació dels aliments significava haver de salar, haver de fumar o adobar molts productes. Era realment molt complex mantenir els aliments en un bon estat. La manera més ràpida de viatjar en aquell moment, el 1789, era encara a cavall o en carruatge estirat per cavalls, i les carreteres eren plenes de sots, amb terra, amb pedres, és a dir, era molt difícil viatjar. De fet, un viatge entre ciutats que avui en dia dura aproximadament una hora, un viatge que pot tenir entre 60 i 100 quilòmetres, el 1789 es podia arribar a trigar dies en fer-lo.

I mentre el món polític i social canviava constantment, la ciència vivia també la seva pròpia revolució fonamental. És el moment del naixement de la química moderna. El científic francès Antoine Lavoisier va publicar el seu Tractat Elemental de Química. Aquest llibre es considera el primer text de química moderna de la història. Va definir el concepte d'element químic, va desmuntar teories medievals, va incloure la primera llista d'elements i de substàncies químiques, un fet molt important aquest 1789, Antoine Lavoisier. De fet, és el moment en què es descobreix elements com l'urani o el zirconi. De fet, va ser el químic alemany Martin Heinrich Klaproth que va aconseguir aïllar per primera vegada els elements químics de l'urani, anomenat així pel planeta Urà, un planeta que s'havia descobert pocs anys abans. També va aïllar per primera vegada el zirconi. I també es van descobrir aquest any 1789 noves llunes del planeta Saturn. Això ho va fer l'astrònom de l'època, William Herschel, que va utilitzar el seu enorme telescopi de 12 metres per descobrir dues noves llunes orbitant al voltant de Saturn, Mimas i Encèlad.

0: Hi ha un altre fet força curiós, tràgic, podríem dir, però realment interessant de descobrir, de conèixer, aquest 1789. El 28 d'abril es va produir el motí de la Bounty, un vaixell de l'armada britànica, quan Fletcher Christian i 11 homes més es van rebel·lar contra el capità del vaixell, que era un vaixell de l'armada britànica, el capità Blake. De fet, els amotinats van embarcar el capità i a 18 mariners lleials en un bot de 6 metres provist d'una vela, d'un sextant i d'un rellotge, i els van llançar a alta mar. Els altres 13 mariners que eren lleials al capità es van haver de quedar a bord de la Bounty perquè no hi havia prou espai al bot, aquest bot de 6 metres amb el capità. El capità Blight va fer una autèntica proesa de navegació perquè, atenció, va arribar. Això va passar el 28 d'abril, doncs el 14 de juny, després de 41 dies a la deriva, amb aquests homes de la tripulació i en una barca de 6 metres, van acabar arribant a l'illa de Timor, per on passaven els vaixells anglesos que els van rescatar. Havien recorregut, atenció, 5.800 quilòmetres. Sorprenentment, només un dels 18 homes que anaven en aquest bot de salvament va morir durant el viatge perquè va ser atacat pels nadius d'una illa on havien desembarcat per recollir queviures i aigua potable. El capità Blight va ser recollit per un vaixell britànic, insistim, 41 dies després d'anar a la deriva amb tots aquests homes de la seva tripulació, el van tornar cap a Anglaterra i el mes de març de l'any següent, del 1790, es va enfrontar a un consell de guerra del qual, òbviament, en va sortir absolt. Això va passar el 1789, el motí de la Bounty, que fins i tot va generar una pel·lícula d'allò més recomanable. I mentre sentim la música que va sonar en aquest any 1789, sapigueu també que Johann Wolfgang von Goethe va escriure aquest any el Torquato Tasso, l'any abans havia escrit l'Egmont, però 1789 el Torquato Tasso, Cadalso va escriure les seves cartes marrueques, Lavoisier va escriure el seu tractat de química, que va fundar la química moderna, i pel que fa al món de la pintura, Madame Vigée-le-Brun va fer el seu autorretrat amb la seva filla i Jacques-Louis David, el gran pintor de la Revolució Francesa, va fer el jurament del Jeu de Pomme.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.

I escoltant la música d'un dels compositors francesos revolucionaris que va escriure i que va estar ben actiu durant aquesta època, el 1789, Étienne Méhul, estem escoltant el seu Chant du Départ, és a dir, el cant de la partença o el cant de comiat, us parlarem dels esdeveniments polítics i socials que van tenir lloc també als Estats Units. També és un any crucial als Estats Units, el 1789. Fixeu-vos, George Washington és escollit per servir com a primer president dels Estats Units per unanimitat al primer col·legi electoral. Washington jurarà el càrrec el 30 d'abril des del balcó del Saló Federal a Wall Street, a la ciutat de Nova York. John Adams serà el seu vicepresident. Això passa el 4 de febrer i al cap d'un mes just, el primer Congrés dels Estats Units es reuneix i declara l'entrada en vigor de la Constitució, la primera Constitució dels Estats Units. La Cambra de Representants celebra la seva primera reunió plenària al Federal Hall de Nova York i amb això la Unió comença a operar com un conjunt d'estats federats i es consagra la separació dels tres poders, l'executiu, el judicial i el legislatiu. I fixeu-vos quina curiositat, l'11 de març de 1789 s'inicia la construcció de la ciutat de Washington, una ciutat que acabarà allotjant la seu del govern federal i d'aquesta manera acabar amb la disputa, amb el contenciós, amb aquesta mena de competència entre les ciutats de Nova York i de Filadèlfia per ser la capital dels Estats Units. És aleshores que es designa Washington, aquesta nova ciutat, com a capital dels Estats Units. Per cert, es va construir seguint els plànols d'un enginyer francès que es deia Pierre L'Enfant. Això va passar l'11 de març. El dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, el president electe George Washington es trasllada a la Franklin House, a Nova York, la primera residència oficial d'un president dels Estats Units. I finalment, el 30 d'abril, Washington, que havia estat comandant en cap de l'exèrcit dels Estats Units i que havia dut a la victòria a l'exèrcit per aconseguir la independència, es va convertir en el primer president de la Unió. Va estar al càrrec durant 8 anys, fins al mes de març de 1797.

passat l'estiu, el Banc de Nova York fa el primer préstec al govern dels Estats Units. Li presta, li deixa 200.000 dòlars. El 1789 això devia ser una fortuna i el li va deixar per pagar els sous del president Washington i dels membres del Congrés. El 25 de setembre, el primer Congrés dels Estats Units proposa la Declaració dels Drets, un conjunt d'esmenes a la Constitució que garanteixen les llibertats essencials, com per exemple la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa i el dret de reunió pacífica. Alguns els hi hauríem de recordar això. El 26 de setembre, Thomas Jefferson és nomenat el primer secretari dels Estats Units de Nord-Amèrica i tres dies després, el Departament de Guerra estableix un exèrcit regular. El 3 d'octubre, Washington proclama el primer Dia d'Acció de Gràcies Nacional i aquest dia serà el 26 de novembre i des d'aleshores se celebra any rere any. I acabem amb el 15 d'octubre, primera gira de George Washington a Nova Anglaterra. I mentrestant, a Europa sonava aquesta música.

I això que estem escoltant és un fragment musical d'una òpera del compositor Giovanni Paisiello, Ninna, o sia, La pazza per amore, la boja enamorada, podríem dir. Una òpera qualificada de comèdia in prosa ed in verso per música en dos actes amb música de Giovanni Paisiello sobre un llibret en italià de Giambattista Lorenzi. Va ser l'òpera, atenció, número 73 que va compondre Giovanni Paisiello, que en aquell moment tenia 49 anys, déu-n'hi-do. Havia fet 73 òperes i, a més, tenien molt èxit i molta fama. I és per això que us proposem escoltar-la, per descobrir, per entendre també quina era la música operística de moda aquest any 1789, no només a Itàlia, sinó arreu d'Europa i fins i tot a l'Imperi Rus. La primera versió d'aquesta òpera, Ninna, constava d'un sol acte i contenia textos parlats, no hi havia recitatius, com una mena de singspiel alemany, com la flauta màgica, atenció. La peça més popular de l'òpera és l'ària de soprano que estem sentint de fons del primer acte, Il mio ben quando verrà, en què queda palesa de manera inqüestionable la simplicitat inventiva melòdica de Paisiello i aquest sentiment profundament humà que traspua tota l'obra. És el que estava més de moda, aquest sentimentalisme en algunes de les àries que tenien molt d'èxit. Aquesta òpera, Ninna, o sia, La pazza per amore, va ser estrenada en una versió d'un únic acte al Teatre del Reale Sito di Belvedere, a San Leucio, a prop del Palau Reial de Caserta, prop de Nàpols, el dia 25 de juny de 1789.

L'estrena va ser un autèntic èxit amb caràcter d'esdeveniment nacional perquè hi estaven presents les principals autoritats del regne i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública, és a dir, per tota mena de públics, pagant una entrada, va tenir lloc al Teatro dei Fiorentini de la ciutat de Nàpols, la tardor de 1790. Posteriorment, aquesta òpera va viatjar a Viena, on es va representar el 1790, i a París, on va sonar el 1791 amb un arranjament de Luigi Cherubini, que va convertir els textos parlats en recitatius amb música. Això va fer Cherubini. La versió definitiva, que la va acabar fent el mateix Giovanni Paisiello, es va estrenar a Parma el 1794, però aquest és l'any 1789 en què l'escriu i en què s'estrena al Teatre Reial de Caserta. Escoltem, doncs, aquesta ària, una ària extensa, dura vora 8 minuts, però és molt bonica, ja ho veureu. Il mio ben quando verrà, ens la canta la soprano Anna Caterina Antonacci, acompanyada per l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà i dirigida per Riccardo Muti, que, per cert, van enregistrar aquesta òpera sencera. És a dir, no es programa pràcticament mai, però hi ha un enregistrament de molta categoria, de molta qualitat. Aquí el sentirem. Nina, o sia la pazza per amore, Nina o la boja per amor, la boja enamorada, aquesta òpera de Giovanni Paisiello que va sonar per primera vegada el 1789. Aquesta és l'ària més bonica.

0: Doncs era la soprano Anna Caterina Antonacci, acompanyada per l'Orquestra del Teatro a la Scala de Milà, dirigida per Riccardo Muti, interpretant una ària titulada Il mio vent quando verrà, del segon acte de l'òpera Nina, o sigui La pazza per amore, una òpera qualificada de comèdia in prosa ed in verso per música en dos actes de Giovanni Paisiello. Aquesta òpera es va estrenar el dia 25 de juny de 1789 al Teatre del Reale Sito di Belvedere, a prop del Palau Reial de Caserta, propet de Nàpols. Una de les òperes que va tenir més èxit, va ser un èxit rotund, i això que no hi havia recitatius. En aquesta òpera hi havia fragments parlats, textos parlats sense música, com un singspiel, com el que va fer, per exemple, Mozart amb la flauta màgica. Això va passar el 1789. És la música que estava de moda, operística, a Itàlia, en aquest cas de Giovanni Paisiello, un dels grans triomfadors d'aquell moment, molt per davant del propi Mozart.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: El 1816 hi havia molts músics treballant, no només a França, ara en farem una repassada, però també volem fer referència a alguns compositors, la música dels quals no podrem escoltar en aquests capítols del 1789. Sapigueu que també treballaven Karl Dieters von Dietersdorf, que va fer el seu quintet de corda en sol major, Jean-Louis Duport, que va fer les 6 sonates per a violoncel, opus 4, Jan Ladislav Dussek, que va escriure unes quantes sonates per a piano, Leopold Anton Gotzeluch, que va compondre el concert per a clarinet número 2 de la seva producció, del seu catàleg, Ignaz Pleyel, que va escriure el quintet de corda, 3 quartets de flauta i 6 duos de violí, i finalment Giovanni Battista Viotti, que va compondre el seu 16è concert per a violí. Viotti era un autèntic virtuós. Ara, però, volem parar atenció a la música que es feia a França, a París, en plena Revolució Francesa. Música com aquesta.

Estem sentint una de les obres emblemàtiques d'aquesta època revolucionària a França, a París. Chant du départ, és a dir, el cant de la partença o el cant del comiat. És una peça de 4 minuts i escaig que va ser composta precisament en aquesta època revolucionària. En Capat us en parlarem d'aquesta obra, una música que va deixar de ser exclusivament un art d'entreteniment per a la cort i es va convertir en un potent instrument de propaganda política i d'expressió ideològica. L'estat revolucionari va fomentar himnes massius, marxes militars, òperes amb missatges de llibertat, allò que en deien les òperes de rescat, un gènere molt popular on els protagonistes es deslliuraven de la tirania o de l'opressió injusta d'un tirà i reflectia així els valors del moment. És el cas d'una de les òperes que va compondre Cherubini en aquests anys revolucionaris, la seva òpera L'Odoïsca.

Escoltant tastets d'aquesta òpera, Lodoisca, una òpera de rescat molt cèlebre en aquesta època revolucionària, us parlem de Luigi Cherubini, que va néixer a Florència el 1760. S'havia instal·lat a la ciutat de París i el va agafar de ple la Revolució Francesa. S'hi va adaptar, us ho expliquem. Tenia 29 anys en aquell moment, el 1789, i de fet Cherubini va acabar sent un dels compositors més influents de la transició entre el classicisme i el romanticisme. Va ser respectat profundament per grans genis de la música posteriors com Ludwig van Beethoven. Va néixer a Florència, va desenvolupar la major part de la seva carrera professional a París, ciutat on es va establir definitivament a finals de la dècada dels 80, precisament en aquests anys previs a la Revolució Francesa. Els vincles de Luigi Cherubini amb la Revolució són profuns, complexos i, de vegades, contradictoris. Com a compositor estranger resident a París des de l'any 1786, Cherubini va haver de navegar per un dels períodes més convulsos de la història d'Europa per tal de fer-se present, de mostrar la seva música, però també de sobreviure tots aquests anys de revolució. Durant aquests anys, Cherubini es va convertir en un dels màxims exponents del nou gènere musical que es coneixia com a òpera de rescat o d'alliberament, òperes que narraven històries on els protagonistes vencien la tirania, se salvaven de pressions injustes o lluitaven per la llibertat, i això sintonitzava perfectament amb l'ideari de la revolució. És el cas d'aquesta òpera que estem sentint, Lodoisca.

Per altra banda, per sobreviure als anys posteriors, al 1789, als anys del terror, i per demostrar la seva lleialtat al nou règim, i també per ocultar que havia tingut molts vincles i favors per part de l'antiga aristocràcia, Cherubini es va veure obligat a col·laborar estretament amb les autoritats republicanes. Durant més d'una dècada va compondre com a mínim una obra patriòtica o de propaganda a l'any. Va escriure himnes cèlebres per a les grans festes ciutadanes, com per exemple l'himne O Panteón del 1794 o l'himne fúnebre per la mort del general Hoch del 1797. Aquestes obres musicals tenien lletres del poeta revolucionari Marie-Joseph Chénier. Unes peces que tenien un to popular, marcial, directe, pensades per ser cantades per la massa, a l'aire lliure i per enardir el poble. Fixeu-vos com sona l'himne al Panteó.

Aquest és l'himne al Panteó que va compondre els anys posteriors a la Revolució Luigi Cherubini per congraciar-se amb el nou règim revolucionari republicà. L'any 1792, a causa de la inestabilitat social i política, la companyia d'òpera italiana on treballava Cherubini es va dissoldre. Després de refugiar-se un temps a Normandia, Cherubini va tornar a París el 1793 per exercir d'inspector del nou Institut Nacional de Música. Aquest organisme es convertiria el 1795 en el Conservatori de París. Una institució, tot i el nom, profundament revolucionària, nascuda per democratitzar l'ensenyament musical, que abans depenia de l'Església i de la Cort, i Cherubini es pot considerar un dels seus fundadors i teòrics clau. De fet, Cherubini, l'any 1789, va compondre i estrenar una obra coral, vocal, una cantata titulada Circe. Una de les àries és aquesta.

Però ara també us volem parlar d'un altre dels compositors més rellevants d'aquesta època revolucionària, François-Joseph Gossec, un compositor que havia nascut a Bèlgica el 1734. Per tant, aquest 1789 tenia 55 anys. Considerat el músic oficial de la Revolució, compositor i director d'orquestra, violinista també, considerat un dels grans pares de la Simfonia Francesa i una figura clau en la música del segle XVIII. De fet, Gossec va compondre gairebé 50 simfonies. Va introduir i va desenvolupar aquest gènere a França fins i tot abans que les obres de Franz Joseph Haydn fossin àmpliament conegudes a París. Aquesta és una de les seves simfonies.

Durant la Revolució Francesa, François-Joseph Gosset es va convertir en el compositor oficial de les festes ciutadanes. Va escriure una enorme quantitat d'himnes patriòtics, obres per a bandes de vent i composicions monumentals per a grans esdeveniments a l'aire lliure. Va ser un dels cofundadors del Conservatori de París l'any 1795, al costat de Cherubini, a qui coneixia molt. Va exercir d'inspector i de professor de composició i va influenciar les noves generacions de músics francesos. Més enllà de la seva música instrumental i simfònica, destaca Gosset especialment per la seva Missa pro defuntis, pel seu Rèquiem, que va ser compost el 1760, molts anys abans que no pas l'època revolucionària. Però, de fet, era una peça altament innovadora que va impressionar i va influenciar directament autors posteriors. Us els imagineu? Doncs, efectivament, qui coneixia aquest Rèquiem, aquesta Missa pro defuntis de François-Joseph Gosset, era molt

L'any 1789, a l'inici de la Revolució Francesa, Gossec va trencar els seus vincles amb l'òpera, que estava considerada aleshores una institució monàrquica, i va posar el seu talent musical al servei del nou règim revolucionari. Aquell mateix any va assumir la direcció del Cos de Música de la Guàrdia Nacional, fet que va marcar l'inici de la seva etapa com a músic oficial de la Revolució. Tot i que les seves grans obres monumentals d'aquesta època es van estrenar a partir de 1790, com el famós Te Deum, un Te Deum laic, per cert, o la Marxa Lúgubre, durant el 1789, Gossec es va centrar en la creació de música cívica i patriòtica. Va compondre cançons, himnes, marxes militars i peces corals destinades a ser interpretades a l'aire lliure i davant de les grans masses de ciutadans per enardir els valors revolucionaris. És el cas d'una de les obres emblemàtiques d'aquesta època, El triomf de la República, que sona

Estem sentint tastets d'una de les obres de propaganda política i musical més importants d'aquesta època, composta per François-Joseph Gossec, El triomf de la República. Aquesta va ser composta, però, el 1793, però ens ve de gust de parlar-ne perquè és música revolucionària, filla d'aquesta època exactament. Aquesta composició reflecteix perfectament com es va viure l'entusiasme revolucionari de l'època. Aquesta obra es va escriure per celebrar la victòria de l'exèrcit republicà francès a la batalla de Valmy el 20 de setembre de 1792 contra les tropes de la coalició absolutista. Una fita que va salvar, per cert, la jove república. Aquesta gran cantata, El triomf de la república, està catalogada com un divertissement lyrique en un sol acte. El llibret va ser escrit pel dramaturg i poeta revolucionari Marie-Joseph Chénier. Gossec hi aboca d'una manera molt viva l'ambient bèl·lic i patriòtic mitjançant obertures marcials, cançons populars i fragments d'himnes cívics que ell mateix havia anat creant per a festes nacionals des de l'any precisament 1789. Havia anat recopilant cançons patriòtiques per enardir el poble. L'obra culmina amb una gran processó de pobles de la terra cantant i ballant en lloança de la llibertat. Aquesta obra, aquesta gran cantata, destaca especialment pel seu alegre tamborenc, que és l'obra que us proposem escoltar a continuació. Sentim el tamborenc d'aquest triomf de la República de François-Joseph Gossec.

Doncs aquest era el tamborenc pertanyent en aquesta obra patriòtica, El triomf de la República, de François-Joseph Gossec, una obra que va ser composta el 1793, però que és filla directa d'aquesta època revolucionària. Tamborenc era un fragment d'aquest triomf de la República. Gossec també va compondre un himne que va ser molt important també en aquesta època, l'himne a l'être suprême, és a dir, l'himne de l'ésser suprem, pare de l'univers, suprema intel·ligència. Aquest és el primer vers d'aquest himne patriòtic i secular dels més cèlebres que van compondre's en aquesta època revolucionària. François-Joseph Gossec la va compondre el 1794, una obra que és el reflex musical del moment culminant del període conegut com el Terror, sota el lideratge de Maximilien Robespierre, déu-n'hi-do, que va voler frenar el procés de descristianització radical de França, creant una nova religió d'estat de caràcter deista i filosòfic, el culte a l'ésser suprem. Déu ha mort, venerem a l'ésser suprem. Maximilien Robespierre va portar a terme aquesta nova creença i aquesta música que ara sentirem la va compondre François-Joseph Gossec per enaltir-lo. De fet, va sonar per primera vegada aquesta obra, aquest himne a l'ésser suprem, en una cerimònia gegantina a París, a l'aire lliure, el 8 de juny de 1794. Música de Gossec, l'himne a l'ésser suprem. Sentim-ne un tastet.

I mentre sentim aquest himne a l'ésser suprem que va compondre François-Joseph Gossec, un dels compositors més importants oficials de la Revolució Francesa, us volem parlar també d'un altre compositor important en aquesta època, Étienne-Nicolas Méhul. Són compositors no massa coneguts, però precisament per això tenim els Sincronies, per descobrir la música de compositors que han quedat a l'ombra i, sobretot, vincular-los al context en el qual van crear aquestes músiques. Aquests compositors difícilment seran programats en els auditoris i els teatres del nostre país, ni tan sols a França sonen, però ens ve de gust de descobrir-vos-els aquí a Catalunya Música, els Sincronies, que vincula els fets històrics i polítics i socials amb la música que es va crear en aquell moment. Étienne-Nicolas Méhul va néixer a Givet, a les Ardenes, el 1763, i per tant aquest 1789 tenia 26 anys. És autor d'obres com aquesta.

El més important compositor d'òpera a França durant la Revolució, Étienne Nicolas Méhul. Estem sentint el seu cant de comiat o cant de partença, un cant patriòtic que va compondre en aquesta època també. L'any 1786, Méhul va ingressar, això és important també de tenir-ho present, pel que fa al context polític i social, a la lògia maçònica L'Olympique de la Perfecte Estime, és a dir, l'Olímpica de la Perfecta Estimació, que s'havia constituït 4 anys abans a París. Va formar part de la seva branca musical, Méhul. I, de fet, això és una característica compartida amb un bon grapat de músics d'aquesta època. També van ser maçons, a part de Méhul, Gossec, Cherubini, Devien, Philidor, Pleyel i Viotti, i molts altres que van ser membres de les lògies maçòniques d'aquesta època. Va ser precisament en aquesta lògia, l'Olympique, on es van estrenar les simfonies parisenques de Haydn. Això va passar 2 anys abans, el 1787. Durant la Revolució, Méhul va compondre nombrosos cants patriòtics i peces de propaganda. El més cèlebre de tots és aquest que estem sentint de fons, el cant del comiat, Le Chant du Départ, del 1794, basat en un poema de Chénier. Le Chant du Départ està considerada una de les obres patriòtiques franceses més importants de la història, fins al punt que els soldats de la República Francesa la van batejar amb el sobrenom de la germana de la Marsellesa. De fet, sembla ser que era l'himne preferit de Napoleó, aquest que estem sentint de fons. Tot i que la Marsellesa és l'himne nacional de França, Napoleó Bonaparte preferia clarament aquest cant que va compondre Méhul. Per aquest motiu, es va convertir en l'himne oficial del primer imperi francès. I atenció, es va interpretar per primera vegada en públic el 26 de juny de 1794, just després de la batalla de Fleurus, per celebrar la victòria de les tropes de la República Francesa contra les forces de l'antic règim. Aquesta obra, aquest cant de comiat, està plantejat com una representació teatral, una mena de diàleg nacional. De fet, té 7 estrofes, cadascuna cantada per un col·lectiu o un personatge de la societat francesa. Hi trobaríem un diputat, una mare, un ancià, un infant, una esposa, un guerrer, tots ells simbolitzant que tota la nació francesa està unida i s'alça en armes. Inicialment es va anomenar Himne de la Llibertat, però el líder revolucionari Maximilien Robespierre va preferir canviar-li el nom pel títol amb el qual ha passat a la posteritat, Le Chant du Départ, el cant de la partença o el cant de comiat. És aquest que estem sentint, obra de Nicolas Méhul.

Insistim que Étienne Nicolas Méhul, autor d'aquesta obra que estem sentint i que era la preferida de Napoleó Bonaparte, era bàsicament el compositor d'òperes més important de la França revolucionària. De fet, l'any 1789, Méhul no va aconseguir estrenar cap obra seva degut als esdeveniments de la Revolució Francesa i dels problemes financers que hi havia als teatres, però va ser un any clau de creació on va compondre i assajar dues de les seves primeres grans òperes. L'una és Alonso e Corà, habitualment coneguda com a Corà. Va ser la primera gran òpera, en tres actes, l'Acadèmia Reial de Música, és a dir, l'Òpera de París, en va començar els assajos el 10 de juny de 1789, però fixeu-vos perquè al cap de cinc setmanes es va prendre la Bastilla. Això vol dir que es va provocar la cancel·lació. Els assajos es van cancel·lar el 8 d'agost de 1789 i finalment es va haver d'esperar fins al 1791 per estrenar l'òpera Corà d'Étienne Méhul. Davant d'aquest retard, amb Corà, a l'Òpera de París, aquell mateix any 1789, Méhul va decidir començar a col·laborar amb el Teatre de l'Òpera Còmica de París. Allà va compondre Eufrosina, o el Tirà Corregit, que també es coneix com a Eufrosina e Corradenc. Aquesta va ser la primera òpera que sí que es va estrenar i va tenir un èxit rotund. Això va passar l'any següent, el 1790. Va marcar l'inici de la gran reputació de Méhul com a compositor romàntic. L'òpera de Méhul sona així.

Però insistim que allò més conegut d'Étienne Nicolas Mehul va ser aquests himnes patriòtics, les peces de propaganda, el més important és Le Chant du Départ, que està considerat una mena de germana petita de la Marsellesa, perquè competeix amb aquest cant en popularitat i fervor patriòtic. El compromís de Mehul va ser recompensat amb el seu nomenament com a membre de l'Institut de França. Això va passar l'any 1795, juntament amb Gossec i amb Gretry. El mateix any va obtenir un dels 5 llocs d'inspector del Conservatori de París, arran de la seva fundació el dia 3 d'agost. En va ser un dels membres més actius. I no volem deixar de parlar-vos d'un altre personatge, que de fet era un compositor aficionat, perquè ell era bàsicament militar. Un personatge que aleshores tenia 29 anys, el 1789. Un personatge que s'ha convertit en cèlebre mundialment per ser l'autor de la lletra i de la música d'aquesta peça. La coneixeu?

La Marsellesa, l'himne nacional de França, composta per Claude-Joseph Rouget de Lisle, que en aquell moment, quan la va compondre el 1792, tenia 32 anys. És la Marsellesa de Rouget de Lisle, un personatge que va ingressar al cos d'enginyers de l'exèrcit francès a l'escola de Mézières i va assolir el rang de capità. Va ser l'abril de 1792, mentre estava destinat a Estrasburg, que va compondre Le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, és a dir, el cant de guerra per l'exèrcit del Rhin. La composició es va fer popularment coneguda com a La Marsellesa, perquè els voluntaris que venien de Marsella la van cantar durant la seva entrada a París el juliol d'aquell mateix any 1792. Tot i el seu fervor patriòtic, els seus ideals moderats van fer que Rouget de Lisle, l'autor de La Marsellesa, atenció, fos empresonat durant el període del terror de la Revolució. I es va salvar de la guillotina, en gran part gràcies a la popularitat d'aquesta cançó, de La Marsellesa. De fet, va acabar abandonant l'exèrcit l'any 1796 i va viure en una situació econòmica molt precària. Anys més tard, però, el rei Lluís Felip I de França li va concedir una petita pensió. Va morir l'any 1836. Com a reconeixement del seu impacte en la història de França, les cendres de Claude-Joseph Rouget de Lisle van ser traslladades oficialment a l'Hôtel des Invalides de París l'any 1915.

0: Doncs no podíem acabar de cap altra manera aquest cinquè i últim capítol dedicat al 1789 i on us hem explicat tantes coses, tants fets històrics també, socials, polítics, revoltes, revolucions, un any realment convuls i molt agitat. 1789, no el podíem acabar de cap altra manera que escoltant el fragment final, perquè, de fet, la peça sencera dura més de 8 minuts, es van repetint les estrofes amb diversos textos, mateixa música, d'aquesta marsellesa, d'aquest himne oficial de la República Francesa compost per Claude-Joseph Rouget de l'Isle i que originalment portava per títol Cant de Guerra per a l'Exèrcit del Rin. Però va ser gràcies als voluntaris que venien de Marsella que la van cantar durant la seva entrada a París durant el juliol d'aquell mateix any que es va convertir en la marsellesa. Doncs aquí posem punt final en aquest cinquè i últim capítol d'aquesta setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música. Esperem que hagi estat tota una descoberta, especialment no només dels fets històrics, que probablement ja coneixíeu, sinó també del repertori, dels compositors, dels intèrprets que van viure tota aquesta època revolucionària a França, a Europa i al món sencer. Gràcies per ser-hi i per la vostra atenció. Us ha acompanyat Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical d'aquest programa. Que acabeu de passar un molt bon divendres, que tingueu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar, si us ve de gust, dilluns a la mateixa hora, aquí a la Sintonia de Catalunya Música. A reveure!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Finlandès Abril Jazz d'Espó, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fatih.

A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.

0: on vulguis i quan vulguis. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. La col·laboració del pianista i compositor John Baisley amb la Big Band de la SWR, la ràdio de Stuttgart, es va iniciar el 2020 i des d'aleshores n'ha estat col·laborador habitual fent els arranjaments i dirigint-la en projectes com Invisible Piano, el treball amb el qual comencem.

a partir d'una melodia improvisada al piano. John Beazley ha construït aquest tema orquestral Invisible Piano, aquest piano invisible que genera la música de l'encàrrec que li ha fet la Big Band de la SWR. La Big Band alemanya i John Beazley l'han publicat aquest estiu.

partint d'una altra de les seves melodies improvisades del piano, John Baisley escrivia la pàgina orquestral Fire and Rain per a la Big Band de la ràdio de Stuttgart.

Doncs aquest era un dels arranjaments que John Baisley va escriure per al projecte Bird Leaves, l'homenatge a Charlie Parker que la Big Band de la SWR va gravar el 2020. Versions inspirades en les gravacions que Charlie Parker havia fet amb orquestra de cordes i protagonitzades per solistes com Miguel Zenón. Joe Lovano toca aquesta versió d'I'll Remember April.

Joe Lovano i la Big Band de la WDR recordant el repertori de Charlie Parker amb aquesta versió d'I'll Remember April. El piano invisible de John Baisley inspira el tema orquestral amb el qual tanquem Concentric, tema dedicat a la Big Band de la WDR. Més aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts que avui ens porta l'Ateneu Barcelonès per sentir un nou concert del 14è cicle Els teus clàssics que organitza l'associació Joan Manent. Un concert que va enregistrar Catalunya Música l'abril del 2025 i que té per protagonista un sol instrument, l'arpa. Un instrument que sempre ha despertat fascinació i ha influït la gran història evolutiva des de l'antiguitat i l'aura que transmet, relacionada gairebé sempre amb un so evocador i gairebé angelical. Qui ens acompanya és José Antonio Domene, un dels arpistes espanyols més prominents de la seva generació, que es va graduar al Royal College of Music de Londres i ha tocat amb grans orquestres i directors. El 2009 ja va debutar al Cadogan Hall i el 2010 al Wigmore Hall. Aquest artista murcià col·labora habitualment amb la Simfònica del Gran Teatre del Liceu i és autor del llibre El Arpa en l'Antigua Grècia. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, José Antonio Domene ens oferirà obres de compositors catalans del segle XX. Frederic Alfonso, Joan Baptista Lambert, Teresa Borràs, Josep Maria Pladevall, Salvador Brotons i Xavier Montsalvatge. Un repertori completament nou per a aquest arpista i en gran part inèdit pels oients. José Antonio Domene ens redescobreix, doncs, aquest patrimoni desconegut. A Catalunya, dues figures clau han marcat la tradició de l'arpa: Esmeralda Cervantes, que va tocar obres pròpies, i Rosa Balcells, que va inspirar diversos compositors, perquè des de jove ja va rebre l'admiració de músics que li van dedicar partitures. Per exemple, Frederic Alfonso, el coautor amb Lambert i Samacois del mètode de solfeig Laz. Doncs Frederic Alfonso, el 1928, li va dedicar la Suite a l'estil antic, una obra en cinc parts on hi podem reconèixer alguna cançó tradicional catalana, com ara La Pastoreta. És l'obra amb què José Antonio Domene comença el concert, Suite a l'estil antic de Frederic Alfonso.

L'arpista José Antonio Domené ens ha ofert la suite a l'estil antic que Frederic Alfonso va dedicar a l'arpista i pedagoga Rosa Balcells, figura clau en la promoció de l'arpa a la Catalunya del segle XX i que als anys 30 va ser la destinatària de diverses obres. Un altre autor, el compositor i pedagog Joan Baptista Lambert, deixeble de Morera, Pedrell i Malats, va dedicar a Rosa Balcells la suite bíblica, una altra creació per arpa que José Antonio Domené ens redescobreix.

Un repertori per redescobrir a mans d'un dels arpistes més brillants de l'actualitat, José Antonio Domené, que ara ens ha ofert la Suite Bíblica, obra que Joan Baptista Lambert va dedicar a l'arpista que va crear escola a Catalunya, Rosa Balcells. La tradició de Rosa Balcells ha tingut continuïtat amb molts deixebles, com ara Maria Lluïsa Sánchez, a la qual la pianista i compositora manresana Teresa Borràs va dedicar el seu paisatge. Teresa Borràs té fins a 15 peces per arpa i José Antonio Domené n'ha triat una que explora noves sonoritats de l'instrument, una miniatura del 1984 titulada Nostàlgia.

Aplaudiments a l'Ateneu Barcelonès per a José Antonio Domene, que ens ha ofert aquesta obra de Teresa Borràs, Nostàlgia, opus 84. Gairebé des dels inicis de la nostra civilització han existit instruments de corda pinçada semblants a l'arpa que toca avui José Antonio Domene. En alguns murals egipcis ja hi veiem aquests instruments. La mitologia grega representa el déu de les arts, Apol·lo, amb la lira. Pels celtes va esdevenir un símbol i a l'edat mitjana estava molt de moda. L'arpa contemporània de 47 cordes és una evolució d'aquells instruments antics. Gràcies a aquest nou instrument que va crear el fabricant de pianos Sebastian Erhard a principis del segle XIX, els intèrprets poden transmetre els sons i colors que relacionem ja de forma natural amb l'arpa. Avui José Antonio Domene fa un recorregut per l'obra de compositors catalans del segle XX i s'atura ara a la creació més recent, amb tres dels cinc preludis del compositor de Sabadell, Josep Maria Pladevall.

Són tres dels cinc preludis per arpa que Josep Maria Pla de Vall va compondre el 1987. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, avui l'arpista murcià José Antonio Domené recupera obres de compositors catalans del segle XX. Per exemple, la peça que el 1986 Salvador Brotons va destinar a l'arpa, Subtilesa, una creació de llenguatge melòdic amb efectes contemporanis.

José Antonio Domené, a l'Ateneu Barcelonès, ens ha ofert aquesta composició de Salvador Brotons, Subtilesa, opus 43. La creació del repertori per arpa solista

ha estat gairebé sempre incentivada per grans arpistes que han inspirat els creadors. Hem comentat que a Catalunya la tradició de l'arpa l'han marcat dues figures, Esmeralda Cervantes i Rosa Balcells. La influència de Balcells ha continuat amb deixebles com ara Maria Lluïsa Sánchez o Magdalena Barrera, la solista de l'OBC des del 1987. Doncs bé, és a Magdalena Barrera a qui un gran nom de la música, com és Xavier Montsalvatge, va dedicar les variacions sobre un tema anònim. Ens explicava José Antonio Domené a l'assaig general de Catalunya Música que Montsalvatge tenia al costat el gran arpista Nicanor Zabaleta i que això es fa evident en la manera que té de tractar l'instrument. Sentim les variacions sobre un tema anònim de Xavier Montsalvatge.

Fins aquí les variacions sobre un tema anònim de Xavier Montsalvatge. Sota el títol de Suite Bíblica, un segle de música per arpa, avui l'arpista murcià José Antonio Domené ha explorat l'obra de compositors catalans del segle XX. El programa s'acaba aquí, però l'arpista correspon als aplaudiments del públic de l'Ateneu Barcelonès amb una peça fora de programa. Ha triat La Malagueña d'Isaac Albéniz.

0: Aplaudiments a l'Ateneu Barcelonès per l'artista José Antonio Domené, que ens ha ofert aquest bis, La Malagueña, del recull Espanya, 6 fulls d'àlbum d'Isaac Albéniz, en una adaptació per arpa de Nicanor Zabaleta. Avui l'arpista murcià José Antonio Domené ens ha descobert l'obra de compositors catalans del segle XX, Frederic Alfonso, Joan Baptista Lambert, Teresa Borràs, Josep Maria Pladevall, Salvador Brotons i Xavier Montsalvatge. Un concert titulat Suite Bíblica, un segle de música per arpa, que va enregistrar Catalunya Música l'abril del 2025 a l'Ateneu Barcelonès, en el marc del 14è cicle Els teus clàssics, que organitza l'associació Joan Manent. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació amb música de cambra del compositor francès Camille Saint-Saëns. Sentirem el quintet en piano en la menor, opus 14, a càrrec del Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz.

0: Els components del Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz ens han ofert el quintet en piano en la menor opus 14 del compositor francès Camille Saint-Saëns.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
2: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
1: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
2: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí. A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som divendres 18 de setembre, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i abans de marxar, com sempre, una hora de música i actualitat per fer un cop d'ull a l'agenda a Catalunya Música.
2: Ara és moment de saber amb què i amb qui ens ocupem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats de Lixania Fernández, la biòloga en vista que forma part de nombroses formacions, entre d'altres l'Ensemble Contratemps, que acaba de celebrar el festival del mateix nom, on s'ha presentat l'últim disc del conjunt titulat Orixes. D'aquest projecte i de molts altres ens en parlarà abans d'oferir-nos una actuació en directe a l'estudi i ja la podem saludar. Lixania, molt bona tarda i molt benvinguda.
3: Hola, molt bona tarda a tothom. Encantada d'estar aquí amb tots vosaltres.
0: Igualment de tenir-te. Doncs de seguida parlem. També avui sentirem les paraules de Ximo Tarín, el director que ha estat convidat a la Banda Municipal de Barcelona amb un concert ahir mateix que també tindrà lloc el proper dia 2 d'octubre. Amb aquest motiu doncs hem parlat amb ell d'aquests i altres projectes.
2: Repassarem també alguns dels noms que aquesta tardor formaran part del Festival de Jazz de Barcelona en la 58a edició. El nou programa pren relleu al costat d'un trienni que s'allargarà fins al 2028 per celebrar les 6 dècades de trajectòria d'aquest festival.
0: I acabarem parlant d'una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana de joventuts musicals. Es tracta d'una residència conjunta amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i els 4 compositors guanyadors de les beques de composició amb el mecenatge de la Fundació Ferrer de Música que ja es van atorgar ara fa un temps. Un d'aquests compositors, Guillem Palomar, ens acompanyarà, com també Joan Magraner, membre del jurat, Manel Valdivieso, director de la JONC, i Estefania Rico, en representació de la Fundació Ferrer de Música. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres, que com sempre esperem que sigui del vostre gust i que ens acompanyeu fins al final del programa. Comencem!

0: Doncs la veu i la viola de gamba de Lixania Fernández han posat música avui en directe a l'Assaig General. Moltes, moltes gràcies, Lixania, i fins una altra. Que vagi tot molt bé.
1: Merci.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT. Assaig General. Cada tarda a les 6 amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Un quart i mig de 7. Com sempre, moment de donar pas al primer reportatge del programa d'avui. Hem recollit les impressions de Ximo Tarín arran dels dos concerts a què ha estat convidat de la banda municipal de Barcelona. Un d'ells va tenir lloc ahir mateix i l'altre el proper 2 d'octubre.

0: Ahir dijous, el casino, l'Aliança del Poble Nou, la banda municipal de Barcelona va continuar el seu recorregut per les festes majors de diversos barris de la ciutat, iniciat el passat dia 5 a Sants i que també passarà per la Mercè i Montbau. El concert d'ahir, com també el que tindrà lloc al Pla de Montbau el 2 d'octubre, el va dirigir Ximo Tarín, clarinetista i director valencià que des de fa 6 anys és sotsdirector d'aquesta formació. Sentim com valora ell mateix aquesta posició.
1: És un luxe màxim ser el sotsdirector de la banda municipal de Barcelona. És, bueno, no tinc mai paraules per explicar-ho bé. El grup que hi ha, tant humà com artístic, és brutal. Hi ha una qualitat exquisita d'intèrprets i a sobre doncs estan contents, tenim ganes de fer coses junts i és fantàstic. Vull dir, sempre vaig amb molta pressió, però pel primer dia sempre per mi és molt dur, perquè sempre penso que, ostres, a veure com ho afronto això, i m'ho he fet mil vegades ja, perquè en 3 anys hem fet molts concerts. Però bueno, hi ha aquesta cosa de dir, és que clar, aquesta gent ho fa tan bé que ara què faré jo, no? Però bé, sempre hi ha coses a treballar i quan passen els dies allò que la música es va aclarint, però vas veient altres coses, no? Més aprofunditzar en algun detall més concret. I bé, és un treball que ojalà durés tota la vida, no?

0: Format en clarinet a l'ESMUC, Ximo Tarín també va cursar direcció d'orquestra al Conservatori del Liceu i és col·laborador habitual de la Banda Municipal de Barcelona des de 2016, el mateix any que va marxar als Països Baixos per estudiar un màster amb mestres com Hardy Mertens, Henry Adams i Jan Cover. També ha dirigit com a convidat la Banda Municipal de Música de Palma i actualment combina la sotsdirecció de la Banda Municipal de Barcelona amb la titularitat de la de la Societat Musical La Primitiva, de Rafael Bunyol. En el concert d'ahir va dirigir un programa titulat Els sons afins, amb obres d'autors com les danses fantàstiques de Turina que sentíem abans, o aquestes estampes simfòniques de Joaquim Serra.
1: Sembla mentida que sigui Joaquim Serra, això. És un encàrrec que li van fer, recordo els anys 50, i clar, no, t'has acostumat al Serra, doncs, nacionalista, que sona català, un so concret també, però té aquesta peça i la fem en el concert que faig a l'Aliança del Poble Nou, que és un lloc fantàstic on la Banda Municipal fa sempre concert, perquè això va ser seu de la banda durant molts anys i hi ha com un... la gent es volca amb la banda i el concert està ple sempre. I fem un concert amb aquestes... tot músiques així al voltant nostre, podríem dir. Fem... clar, això és... sona andalús, però és Serra. Fem una peça valenciana d'Andrés Valero, que és sobre els romans del Duero... bé, anem per aquí, no? És aquest camí. I molt bé, és fantàstic aquesta música.

0: Paral·lelament a la interpretació i la direcció, Shimo Tarin desenvolupa també la seva activitat com a compositor des de 2005. Va ser durant 5 anys resident a la Jove Orquestra Simfònica d'Iaula. Ha rebut encàrrecs d'agrupacions com Barcelona Clarinet Players, el Tetrabrass BCN Ensemble o el Quintet Frontela i va guanyar el 2015 el primer concurs de composició per octet de trombons de Catalunya i el 2021 la Rosa d'Or de la Pau dels Premis Castellits del Gaire a Mallorca. Ara és a punt de sortir el primer enregistrament d'una sèrie que pretén recopilar la integral de la seva producció per clarinet solista, amb el seu cosí José Micó com a protagonista.
1: Hem fet moltes coses i es van quedar pel camí i vaig pensar, he de començar a gravar coses i el millor per fer això doncs, és el José. Hem fet aquest primer volum d'aquesta integral, ja la tenim preparada, i hem fet 4 peces. I bé, doncs hem fet el recull de peces que fins ara he fet amb clarinet, diguéssim, protagonista. I ha quedat molt bé, la veritat. He tingut molta sort. Jo toco de tant en tant. I, per exemple, a les bandes, no? Quan, així perquè a la que jo pertanyo vaig i toco, però faig el que puc ja, perquè no tinc temps d'estudiar. Però ell sempre està molt en forma i és un gran clarinetista i, clar, i és tan proper.
0: Acabem recordant que el proper compromís de Shimo Tarin amb la Banda Municipal de Barcelona serà el proper 2 d'octubre al Pla de Montbau. Abans, la banda també actuarà a la plaça Major de Nou Barris, dins de les festes de la Mercè, el dia 26 de setembre, en aquest cas sota la direcció del seu titular, José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Doncs amb el perfil de Ximo Tarín hem arribat just als 6:45 de la tarda. Seguim en directe, ara seguint repassant l'actualitat.
1: I ho fem amb el cicle de ballades al Pla de la Catedral de Barcelona, que estrena demà una obra de Bernat Vivancos i presenta dues cobles de la Catalunya Nord.
0: A les 6 de la tarda, el Pla de la Catedral acollirà l'estrena de 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels ocells del compositor català, interpretada per la Cobla Mediterrània. Aquesta serà la primera vegada que l'obra per cobla i timbales, que es va crear per celebrar el Memorial Joaquim Serra 2025, serà interpretada per ser ballada. L'audició forma part de l'estrofa trobades que cada cap de setmana organitza l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: També demà, Cavalleria Rusticana arriba al Teatre L'Amistat de Premià de Mar.
0: L'òpera de Pietro Mascagni, obra emblemàtica del verisme italià, serà representada per la companyia d'òpera L'Amistat, amb cantants com Edgar Arocena, Xavier Vilalta, Maria Isard, Gina Reiner i Anna Puche, tots dirigits per Eloi Jové a la direcció musical des del piano. També hi participarà el cos de ball de l'Escola Loli.
1: Senit i es dia, de Júlia Colom, distingida amb el Premi Marc Lloret.
0: La peça de la cantautora mallorquina ha estat guardonada en la primera edició del Premi Marc Lloret a la millor cançó, un certamen que s'emmarca en el mercat de música viva de Vic i que impulsen Xàfec, la xarxa de festivals de música de Catalunya, i el grup musical Mishima. De la cançó Senit i es dia, que forma part del disc Paradís, de Júlia Colom, el jurat n'ha destacat la tria amb cura de melodies boniques, les harmonies interessants, els ritmes suggerents i els arranjaments enginyosos.
1: I la música del mític grup Camel inspira el nou disc de Jaume Vilaseca.
0: El teclista i compositor acaba de publicar Rajaz Camel on Flute, una nova incursió en el rock simfònic en clau de jazz, aquest cop posant el focus en el grup britànic Camel. En format de trio hi ha Maria Gil a la flauta. El projecte consta de 14 peces amb revisions de temes com Mirage, Moon Madness i The Snow Goose. I tot seguit, uns apunts sobre el Festival de Jazz de Barcelona.

0: Si fa uns mesos ja avançàvem alguns detalls de la nova edició del Festival de Jazz de Barcelona, avui podem arrodonir el cartell definitiu que aquesta setmana s'ha presentat en roda de premsa. Amb un concert del cantant italià Zucchero es reprendrà un programa que a la primavera i estiu ha portat noms com Marco Mezquida, Maria Schneider i Marcus Miller. El gruix de l'edició seguirà un cop encetada la tardor amb artistes com Michel Camilo, Andrea Motis i Yamandú Costa, Branford Marsalis i Diana Reeves, entre prop d'una vuitantena de propostes que s'allargaran fins al mes de desembre. Sota el lema Barcelona Jazz, la presentació dels concerts de tardor i hivern va de la mà de l'obertura d'un trienni de celebració dels 60 anys del festival, que va néixer el 1966. Tot plegat agafa una rellevància especial, tal com es desprèn de les paraules de Tito Ramoneda, responsable de la promotora The Project.
1: Fa 60 anys, Dave Brubeck posava la primera nota del Festival de Jazz de Barcelona, on pues, Tete Montoliu també hi era present, un jove Tete Montoliu. Des d'aleshores, pues, són milers de concerts, centenars de classes magistrals que justament han servit per generar nou talent, on s'ha compartit estudiants i grans del jazz les seves ensenyances i la seva posada en escena. Infinitat d'activitats de carrer. Ara, el Barcelona International Jazz Day, que impulsa el propi Ajuntament des de fa 3 anys i que prenem el Passeig de Gràcia el Dia Internacional del Jazz. En fi, crec que el Festival de Jazz ha aconseguit, des que va néixer fins al dia d'avui, ser ja un projecte sòlid i consolidat.
0: Una desena d'espais acolliran els concerts dels propers mesos del festival, a més de recintes com el Palau de la Música, l'Auditori del Fòrum, el Conservatori del Liceu i la Sala Apolo. Un punt singular serà el Parc Güell. Allà, el 12 d'octubre, tindrà lloc la jornada Blues for Tete amb Bebo, un doble homenatge a dos pianistes que han estat clau pel certamen. Tete Montoliu, que serà mereixedor a títol pòstum de la medalla d'or del certamen, i Bebo Valdés. Aquestes són algunes explicacions de Joan Anton Cararach, director artístic del Festival de Jazz de Barcelona.
2: És un record a moltes de les peces que Tete va titular. Va fer moltes peces titulades Blues for la persona que sigui i nosaltres el recordem d'aquesta manera. L'altra persona homenatjada és un altre pianista que admirava molt a Tete Montoliu i que es diu Bebo Valdés. Va ser el primer padrí del festival, un càrrec que ha heretat el seu fill, Xucho Valdés, i és l'artista qui, el 2008, quan va fer el seu últim concert al festival i el seu últim concert a Barcelona, li van donar la primera medalla d'or del festival. Un guardó que des d'aleshores han rebut, entre molts altres, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Chick Corea, Maria Schneider, Diana Krall, Wynton Marsalis i molts altres.

0: El concert d'homenatge del dia 12 d'octubre comptarà amb músics com Horacio i Lucía Fumero i músics convidats que es revelaran més endavant. A més dels homenatges, un altre aspecte rellevant del Festival Barceloní és, des de fa 15 anys, la vinculació pedagògica amb el Conservatori del Liceu. El recinte acollirà, a més de concerts, classes magistrals d'artistes com Kurt Rosenwinkel, Marc Guiliana o Aidé Milanés, entre d'altres. Més enllà de la celebració dels seus 60 anys, els aniversaris també ocupen un lloc al festival per altres motius.
1: Tres aniversaris rodons. El 30 aniversari d'Omega, d'Enrique Morente, amb el seu fill Kiki al capdavant, al costat dels Lagartija Nik, i amb una convidada especial només pel concert de Barcelona, Sílvia Pérez Cruz. Els 40 anys de carrera de Vicente Amigo, que torna al Palau. I els 15 anys del projecte Así Canta Jerez.
0: I encara hem d'afegir els 20 anys de la Sant Andreu Jazz Band, formació que enguany es destaca amb el retrat d'artista. Dins del festival, això es tradueix en 4 concerts especials que ja es van anunciar abans de l'estiu.
1: Fem 4 concerts. El primer serà un homenatge a Louis Armstrong i Frank Sinatra amb Ricard Gili, líder i fundador de la Locomotora Negra, i Edu Ferrer. La presentació de 3 novetats discogràfiques de les noves generacions de la Sant Andreu Jazz Band: el pianista Pau García, la saxofonista Lola Peñaranda i la trombonista i vocalista Clàudia Rostell. El retorn als orígens de la Sant Andreu Jazz Band, que van començar com una banda de Dixie tocant música de Nova Orleans, doncs torna amb la Sant Andreu Dixie Band. I farem un final de festa apoteòsic, perquè estem parlant que es tocaran 20 peces de big bands de la història del jazz.
0: Aquest quart concert tindrà lloc el 23 de desembre. Si tornem a tirar enrere, podem destacar alguns projectes propis del festival. 2 noms, Omar Sosa i Ethan Iverson, el 30 de novembre i el 2 de desembre, respectivament.
1: Omar Sosa i Marcelo Boloski, 2 ciutadans de Barcelona, més el Focus Quartet, amb la idea de plantejar els records imaginaris d'aquella Barcelona de l'any 1966 que cap d'aquests protagonistes ha viscut, però que ara podem rememorar gràcies a la història del festival i gràcies també al testimoni que va deixar el cineasta Carles Barba. El segon projecte és l'encàrrec que hem demanat a Ethan Iverson per treballar amb la Liceu Big Band. Es diu Barcelona Symphony i és una carta d'amor a Barcelona firmada per Ethan Iverson, fundador de Bad Plus i una de les ments de referència del jazz contemporani, tant per la seva faceta artística com de divulgador.
0: Com ha passat en totes les edicions del Festival de Jazz de Barcelona, la 58a edició tampoc és fàcil de resumir. Sí que podem apuntar que hi debutarà la cantant Samara Joy. Recordem que un cop més el programa abraçarà el cicle de flamenc De Cajón, que el pianista Ignasi Terraza es reunirà de nou amb el guitarrista Ulf Bakenius i el contrabaixista Pierre Bussaguer, i insistir en el trienni de celebració dels 60 anys d'un festival que el Ministeri de Cultura ja ha declarat oficialment esdeveniment d'excepcional interès públic.

0: Doncs amb aquest cop d'ull al Festival de Jazz de Barcelona hem avançat fins ara, falten menys de 20 minuts per les 7 i ja tenim preparats els nostres propers convidats amb qui passarem els últims minuts de programa. De seguida els presentem.
1: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Aquest cap de setmana, Joventuts Musicals està d'enhorabona, com també la Fundació Ferri de Música i els quatre compositors que han guanyat la primera edició de les beques de composició d'aquestes entitats que ens les venen a presentar a continuació. Per això saludem d'entrada l'Estefania Rico, directora de les Fundacions Ferri. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: En Joan Magraner, compositor que ja ens coneixem i membre del jurat d'aquestes beques. Bona tarda, Joan.
2: Hola, bona tarda.
0: Un dels guanyadors, un dels quatre compositors guanyadors, en Guillem Palomar. Bona tarda, Guillem. I en Manel Valdivieso, el director de la JONC, que és, no ho hem dit encara, l'orquestra que assumirà les estrenes i, per tant, que té per davant un cap de setmana intens. Bona tarda, Manel.
3: Bona tarda.
0: Doncs, entre tots, esperem que ens pugueu posar al corrent de tot el que passarà aquest cap de setmana, que és una activitat que fa amb molta antelació, ens vau avisar i ens vau dir això serà molt important i volem venir a explicar-ho. Mirem, suposo que són concerts oberts al públic, això d'entrada, i, per tant, no? Espero que no, amb el cap. Expliqueu-nos.
2: Ara ho explicarem, si vols, després.
0: Com comença, sí, sí. Com neix tot això?
1: Doncs mira, nosaltres, des de la Fundació Ferri de Música, fa ja 43 edicions que tenim el Premi de Reina Sofia de Composició Musical, sí. Que és un premi molt prestigiós i de la dotació econòmica més alta a nivell europeu, que són 100.000 euros de premi. Llavors, fruit d'aquest premi, de fet, dels propis compositors, perquè vam fer una conversa, una reunió, una vegada molt improvisada amb la Raquel García Tomás, que de fet és la nostra directora artística de la Fundació recentment, sí. Abans ho era el Jesús Rueda i ha agafat el seu llegat. I llavors la Raquel García Tomás amb el Javier, sí, amb el Fabià i amb el Javier Quislán ens van dir que per què no fèiem, impulsàvem des de la Fundació beques per joves menors de 35 anys, perquè era una necessitat que existia al nostre país, i vam decidir fer-ho. Vull dir, vam pensar de seguida, doncs, té tot el sentit, i no ho hem fet fins ara. Agraïm molt sempre aliances i converses amb persones joves que volen impulsar coses, i a partir d'aquí, doncs, vam decidir contactar directament amb Joventuts Musicals de Catalunya, i vam trobar de seguida la seva complicitat, perquè, de fet, ja feia moltes coses abans, i també després, posteriorment, amb la JONC, també per continuar i poder fer aquestes beques. Llavors, finalment, són quatre beques de 25.000 euros cada beca, i creiem que és com molt important, i a més al nostre país, i poder tenir talent i compositors que val la pena seguir apostant. Nosaltres ja fem beques des de fa molts anys, més de 100 beques a través del Conservatori Liceu cada any. També des de la part d'excel·lència fem molts projectes per impulsar l'excel·lència musical, i alhora des de la vessant de l'integració social també estem ajudant escoles vulnerables de Barcelona assegurant tota l'educació musical des de la primària fins a la secundària, perquè creiem que és fonamental fer-ho, no? Vull dir que estem des de la part d'excel·lència i la part d'integració per generar igualtat d'oportunitats, que al final és el que intentem, no? Mm-hmm.
0: Per tant, Joan, com a compositor, ens pots explicar millor que ningú. Hi havia totes aquestes beques de la Fundació i altres que hi ha, que tenen a l'abast els estudiants de música. No sé si és que els compositors, en el cas de la composició, hi ha un buit o en tot cas mai està de més rebre un ajut com aquest, no?
2: Sí, és això que ja apuntava l'Estefania, que és que llavors quan ells van detectar aquesta necessitat també de primera mà amb compositors que havien parlat d'això, com que nosaltres feia un temps que teníem el compositor guanyador del Reina Sofia com una mena de compositor resident de la nostra xarxa de Joventuts Musicals de Catalunya, feia dues petites obres de cambra, a l'estar parlant sobre això vam dir, doncs, nosaltres que ens dediquem sobretot als joves músics, també, per què no ampliar-ho molt més als compositors joves i, per tant, omplir una mica aquest forat que hi ha amb això que a vegades, i sobretot ens, ja no tant amb la música cambra que anàvem fent i que seguirà fent, dins d'aquestes beques també segueixen havent d'escriure una obra de cambra per la xarxa, però per què no ho ampliem amb la música simfònica, que és el camp que a vegades et dona també una mica més d'estabilitat com a compositor, per tant és molt necessari i que també és un camp que malauradament costa més d'entrar-hi també, perquè evidentment has de moure molta més gent, molts més diners també, o sigui, a nivell pragmàtic ja és més difícil.
1: Totalment.
2: I també que sigui un espai on puguin començar també a explorar el seu llenguatge amb l'orquestra, i que gràcies també a llavors a la complicitat de la JONC tot això serà possible, començarà a ser possible aquest cap de setmana.
0: Bé, doncs no sé si tenim gaire temps perquè ens expliquis una mica tu que com a jurat vas avaluar les candidatures, però tenim aquí en Guillem Palomar, que és un dels quatre, és a dir, només quatre compositors han estat escollits. No sé si recordes si vau estar contents amb la resposta que vau tenir,
2: sí,
0: i el
2: sí.
0: Nivell dels
2: participants. Primer vam estar molt contents per la recepció. Vam rebre, de fet, 99 sí, candidatures.
0: Sí, molt bé.
2: Sí, sí, i que, clar, que és moltíssim. Mm-hmm. I eren candidatures que ja havíem pensat molt també de com fèiem. No és un concurs normal, que veies la partitura i ja està, sinó que volíem també saber la seva motivació sobre on volen anar, veure si ja havien provat una mica el món simfònic, tot el seu... una mica veure també com respirava la cosa. i jo crec que parlo en nom de la resta del jurat, dient que realment vam començar a veure aquests quatre noms que finalment han sigut els guanyadors o els becats d'aquest any, molt cap al principi. Llavors va ser més de veure com d'anar-los posant en comparació amb la resta, i vam estar molt contents, i crec que després també tota la resta ho hem estat també. O sigui que ha sigut exitós de moment.
0: Doncs Guillem, no sé si veies aquestes intimitats que ara explicava el Joan sobre com va anar la deliberació, però en tot cas, felicitats.
3: Gràcies.
0: Entenc que és una beca que està molt ben dotada econòmicament i que comporta, com ja dèiem, també una sèrie d'obligacions a deures, no? És a dir, dues obres inèdites i altres activitats, evidentment. No?
3: Sí, més que obligacions, un privilegi, perquè, com ha dit el Joan, també escriure per música, per orquestra, en aquest estadi de la carrera no sempre és fàcil de trobar, i aquests premis i dotacions o beques normalment et permeten escriure per cambra, ensemble, potser màxim, però no sol ser per orquestra. Per tant, és un gran privilegi.
0: Dius, en aquest estadi de la carrera, explica'ns breument en quin moment et trobes de la teva formació com a compositor.
3: Bueno, jo crec que tots quatre estem entre acabant d'estudiar o començant ja. Jo sempre m'he trobat una mica en dues terres al mateix temps, perquè vaig deixar d'estudiar, després hi vaig tornar, ara m'he tornat a posar el carro, aleshores és una mica... Però, bueno, tots estem entre els 25 i els 30 i pico anys.
2: Però que cal dir que igual la gent ara els començarà a sentir, però són gent que ja tenen un currículum important, tot i estar començant, que això també, no?, ens va remarcar una mica aquesta idea de anem-los ajudar encara una mica més. A veure si...
1: Guillem és molt humil.
0: Has estat sempre a Catalunya o has...
3: No, jo segueixo residint a Berlín, de fet. Val. Fa 11 anys que hi soc i allà segueixo. Uh-huh. Però cada cop més veig que vaig tenint coses aquí, m'agrada molt fer coses aquí. I crec que és aquest intercanvi una mica entre estar allà i estar aquí el que més m'agrada.
0: Com és l'obra que s'estrenarà aquest cap de setmana?
3: Doncs per mi és una obra curiosa dins del que he estat fent els últims anys, perquè és una obra que té molt a veure amb la repetició, té un ostinato que se sent des del principi fins al final de l'obra, i és una obra un pèl cínica pel que fa al meu mètode compositiu, perquè està molt separada en blocs, té una forma molt, molt, molt clara, i és una espècie de joc compositiu que me l'he fet per mi mateix, una mica quasi amb un sentit mozartià o haydnesc, una mica de l'orquestra, perquè també l'orquestra donava aquest... Al principi, quan m'hi vaig encarar, va ser una mica difícil, perquè era una orquestra molt petita, limitada. Jo venia d'escriure per orquestra simfònica molt gran i tenia moltes ganes de fer alguna cosa petita, i em vaig trobar una mica així, però ho he gaudit moltíssim al final, i bueno, és una obra molt rítmica i molt... té un punt humoresc, potser. Mm-hmm.
0: Això ens ho pot corroborar Manuel Valdivieso, però potser abans de parlar de les obres d'aquesta i de les altres, la participació de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya es tradueix en un encontre més, tal com en dieu vosaltres, és a dir, un període igualment d'assajos i concerts, potser no tan intens...
4: No, ho és, serà més intens. De fet, el problema és que serà curt, que només seran dos dies, és a dir, serà intensíssim, de fet. Però sí, la idea és que és un encontre, hi haurà uns professors demà que estaran treballant amb els músics per separat, després farem assajos parcials a la tarda, lectures ja al vespre, i diumenge ja serà assaig de cada una de les obres i concert. I, si em permets, jo diria que si hi hagués una idea, un lema darrere d'aquest projecte, hauríem de dir associar-se per créixer. Perquè hi ha quatre compositors joves, com en Guillem, els altres, cadascú té la seva trajectòria, i poder-se associar no només perquè tinguin l'oportunitat d'estrenar una obra, sinó tenir un director amb qui associar-se. De fet, hem escollit quatre directors, no un, sinó quatre. Hi haurà la Júlia Cruz, el Diego García, el Josep Planells i el Francesc Prat. Cada un d'ells farà equip amb cada un dels compositors, val? Ells, a més, tindran l'Stefano Gervasoni, que els hi farà unes sessions de composició, unes classes en els compositors. Però després, per la Jonc, pels músics de la Jonc, l'oportunitat de veure de prop, de la vora, la cuina, en el millor sentit, o sigui, tindran el compositor allà i el director. Podran cuinar-ho, encara sigui molt poc temps, jo crec que en traurem un partit tremendo, perquè cada un d'ells farà... Clar, voldrà anar molt a fons. Vull dir que seran dos dies en què el que... hem d'aconseguir, hòstia, que el suflé pugi molt bé. I no és tant el tema de dir, volem fer un concert fantàstic, i serà fantàstic diumenge, i ho enregistrarem. És el procés d'això. O sigui, l'oportunitat de treballar-ho junts, de que els músics joves vegin els compositors joves, que els directors treguin partit d'aquesta energia que hi haurà per allà tota l'estona. En fi, jo trobo que és un 10 sobre 10, associar-se per créixer.
0: Bon lema. Estic pensant que no hem dit els altres guanyadors i també s'ho mereixen, no? Lugo Gómez Chaoporta, Francisco Javier Sánchez Barajas i Jon Esnaola Aguirre. Són els companys que no sé si us coneixíeu abans, Guillem.
3: Jo només conec el Jon, l'he conegut aquest estiu.
0: Sí. Val. I t'anava a preguntar també, Manel, mentre parlaves, això vol dir que els joves músics, potser a diferència d'altres encontres, es trobaran les partitures per primer cop davant dels faristols?
4: No tant. En fi, no, però tenim només dos dies. Les partitures els les vam donar el juliol. Vam fer el repartiment de papers ja el mes de juliol. Pensa que l'orquestra, tal com ha comentat en Guillem, és una orquestra de dimensions clàssiques. No és una sinfònica gran, sinó una sinfònica, diríem, amb fustes a dos. És una orquestra sinfònica entre 45 i 55 membres, eh? Però és la mida aquesta talla mitjana, diguéssim, talla Haydn o Mozart, com ha dit en Guillem, tan bé. Aleshores, tots ells tenen les partitures des del juliol i saben el rol que han de fer en cada una. Amb alguns instruments farem rotació en dues obres i després canviarem, perquè, en fi, és part de la nostra filosofia poder donar opcions i a la vegada obligar-los a que vegin rols diferents dintre d'obres diferents. Però aquesta és la idea, és una orquestra això clàssica, de fet, de plantilla, i les partitures les tenen des del juliol. Ara bé, clar, l'escriptura d'ells, en fi, és una escriptura arriscada, una escriptura valenta, divertida també, i no és fàcil, però el músic que llegeix una partitura saber esbrinar. Això que deia en Guillem ara, això és en sèrio o és en broma, això que està aquí? Aleshores, tenir l'oportunitat que ell li digui, no, o sigui, oblida't de la serietat, aquí el que necessitem aquí és que hi vagis amb tota l'energia. Això, clar, ells ho administraran rapidíssimament, serà com una aspirina d'efecte instantani, perquè arribarà aquesta informació i automàticament entendran on han d'anar. Aquesta oportunitat, o sigui, de cuinar-ho junts, jo crec que realment és excepcional. Estem molt contents, la gent, de tenir l'oportunitat de que els nostres músics tinguin aquesta oportunitat, i ens agradaria molt que això tingués continuïtat, realment, perquè crec que és un necessari anar-ho fent.
0: Després en parlarem. Deixeu-me només preguntar, arran de... Parlaves de l'escriptura, jo anava a preguntar pel llenguatge d'aquests quatre compositors, aquí també el Joan, que has analitzat totes les partitures, ens ho pots dir. Creieu que hi ha alguna cosa en comú? Què us ha sorprès? Què esperàveu trobar?
2: Hi ha una cosa interessant, que és la desinhibició que hi ha també en el llenguatge i en les coses que volen dir. Això mateix que el Guillem explicava, de crear una obra que sigui també intel·ligent a nivell de l'escolta i que et trenqui una mica els models i sortir dels estàndards de la música contemporània, és algo que en les seves generacions està molt a l'ordre del dia. Per això també la tria d'aquesta orquestra clàssica reduïda, que té un perquè, i és perquè sigui realment anar a l'essència del treball simfònic, perquè moltes vegades, que és l'orquestra clàssica, perquè moltes vegades la música contemporània s'acostumen a fer encàrrecs per a les grans orquestres, i a veure, no és tan així, però amb una gran orquestra al final tot sona bé, perquè tens mil i un colors. En canvi, si vas amb aquest punt essencial, és un treball de laboratori, que és realment el que volem que passi aquests dos dies.
0: Per tant, aquests dos dies diríeu que és el moment culminant de l'any, o falten coses, evidentment, faltaran més activitats que no sé si estan programades ja...
2: És a dir, aquests dies començarà la gran activitat. Ells ja fa temps que hi són, perquè des que els vam dir cap allà al Nadal que havien guanyat han estat escrivint. Després de Nadal, precisament, vindran les obres de cambra. És a dir, que això continua.
0: I, per tant, aviat serà Nadal un altre cop. No sé, Estefania, sí. Si reculls el guant del Manel,
1: sí,
0: quan deia
1: de fet,
0: que això...
1: Sí, ho anava a fer. És a dir, com deia el Manel, nosaltres estem molt compromesos amb el talent del país i amb generar oportunitats i amb donar més beques. Vull dir que la idea va sorgir del que he comentat al principi, però vaja, estem encantats d'acompanyar el Guillem, a tots els companys i a tothom, i donar oportunitats, no? Al final, que puguin estar al nostre país, que puguin continuar la seva carrera, desenvolupar-se i ajudar des de la base, això canvia vides. Vull dir que nosaltres ens dediquem a això i a ajudar-los i a fer-los créixer i que puguin també desenvolupar la seva carrera. Vull dir que encantats de continuar i les edicions, de fet, amb aquest talent i amb aquest tarannà i aquesta revolta, revolució que tenen, no? I com fan les coses, estem encantats d'acompanyar-los.
0: Pel Guillem, suposo que, no sé si dius, creus que t'ha canviat la vida la beca, encara, no s'ha acabat aquí, com dèiem, però suposo que l'estrena de l'obra d'aquest cap de setmana és un moment culminant també, o com a mínim molt esperat, no?
3: Molt esperat, sí. Com que no és l'últim d'aquest projecte, doncs sí, sí. És una mica com la primera part d'un partit de futbol, però ara que el Barça ho està enllestint sempre amb la primera, doncs també és una mica així, perquè és la part gran del projecte, també, no? Perquè és la part simfònica i després la part de cambra, igual és no és que vagi a la baixa, però és un altre tractament, també és un altre tipus de concert. Sí, però sí, serà un gran vespre. Això,
2: sí, que seguirà sent amb músics joves, els de la xarxa de música de joventuts musicals de Catalunya, i això permetrà que, a més, aquesta obra de cambra no sigui només un dia, sinó que rodi una mica pel país, també. Mm-hmm.
0: No sé si ens queden un parell de minuts, potser per destacar aquesta figura d'aquest compositor que vindrà expressament, em sembla que és Stefano Gervasoni, que potser ens pots ajudar a valorar-lo, Joan? Una mica.
2: Sí, ell és professor del Conservatori de París de composició d'allà fa bastants anys, és italià però està a París, i ve una mica com de figura l'àngel guardià dels compositors per acompanyar-los, també xerraran ells sols, però també sobretot per acompanyar-los en els assajos, qualsevol cosa. És algú que té molts anys d'experiència en música simfònica i segur que és una figura més com de suport i d'ajuda i d'enriquiment de tots plegats.
0: I per tant, si hi ha noves edicions de la beca, es podria plantejar que cada any hi hagi un padrí diferent, per dir-ho així?
1: Exacte, aquesta és la idea. Al final, l'important és crear aliances, no? I amb companys com els que estem aquí. Vull dir que sempre intentem, des de la Fundació Ferrer de Música, no?, que els experts i la gent ens pugui ajudar, no?, i d'alguna forma crear projectes. Per tant, sempre anem a més. De fet, portem 42 anys en el món de la música a Catalunya. Vull dir que sí, anirem creixent i desenvolupant a mesura també d'anar veient com avança.
0: Si hi ha joves compositors que ens escolten i poden estar interessats, suposo que els podem dir que estiguin pendents de la convocatòria?
1: Sí, exacte. Crec que la convocatòria.
2: Sí, sortirà ara a final de mes, si tot
1: va
2: bé. I, per tant, aquests 96 que van quedar poden seguir tornant-s'hi a presentar i més, si volen.
1: Exacte, sí, a veure si més de 100, a veure si es presenten més de 100.
0: Doncs vinga, ho seguirem i si ens ho feu saber ja ho explicarem també. De moment ens quedem amb això que passarà aquest cap de setmana. Felicitant un cop més doncs, el Guillem Palomar per haver guanyat entre els teus companys i agraïm-vos a la resta, Joan Magraner, Manel Valdivieso i Estefania Rico, que heu vingut a presentar-nos-ho. Que vagi molt bé.
1: Gràcies per convidar-nos.
4: Gràcies a tots.

0: Assaig general.
1: Doncs hem arribat al final del programa i, com sempre, avancem breument els continguts del proper, que serà ja dilluns. Parlarem d'òpera, entre d'altres, perquè s'estrena una nova temporada del Liceu, ni més ni menys que amb Aïda, de Giuseppe Verdi.
2: També sabrem detalls del recentment creat Institut Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar, impulsat per preservar i difondre el llegat pedagògic i artístic d'aquest cèlebre guitarrista.
1: Doncs això i més us ho ampliarem dilluns a partir de les 6. Com sempre, aquí ens trobareu, l'equip que ara s'acomiada, i us desitja molt bon cap de setmana. Som Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem dilluns.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia amb Marta Lanau.
2: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

A l'alba, de matí, per l'herba mullada de rosada, aniré a respirar la frescor del desvetllar. I cap a l'ombra fregant on s'acumulen els lilàs, aniré a buscar la meva felicitat. A la vida només hi ha una felicitat, que el destí em va concedir trobar. I aquesta felicitat viu en els lilàs, on les branques joves i verdes, en els rams perfumats, floreix la meva pobra felicitat. Ekaterina Vegetova. És un poema titulat Lilas, d'aquesta poeta i escriptora russa, tieta del cèlebre poeta Alexander Blok. Ella va néixer l'any 1855 i va morir a l'edat de 37 anys. Doncs bé, anys més tard, Rachmaninov musicaria aquest text, aquest poema, una cançó que va tenir tant d'èxit que el mateix compositor en va fer una versió posterior només per a piano, que és aquesta que estem sentint. L'interpreta Dmitri Maslev. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

I el segon trajecte el fem amb música d'aquest compositor, que no va ser desconegut a la seva època. Ell va néixer l'últim any del segle XVII, va morir a l'edat de 66 anys i simplement no va adquirir la fama que perduraria en el temps. Potser altres contemporanis seus, com ara van ser Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti, li varen fer ombra. Sigui com sigui, ell, que va viatjar a Itàlia i va conèixer l'estil musical italià, va rebre influència dels músics italians, pel damunt de tot Vivaldi. Doncs bé, aquest compositor, com es deia? Johann Melchior Mozart. I aquest és un dels seus bellíssims concerts.

Doncs era música del compositor Johann Melchior Mölte. Sentíem la versió del clarinetista Thomas Friedli, acompanyat de l'orquestra de cambra del sud-oest d'Alemanya, de Pforzheim, tots ells sota la batuta de Paul Angerer. Sentíem l'andante del seu concert per a clarinet en re major.

Parlar de la mort costa. I acceptar-la, moltes vegades encara més. Quan Gustav Mahler va escriure la seva sinfonia número 2, ho feia per parlar en termes generals de la mort, però també del sentit de l'existència i la resurrecció. Ell va concebre la seva sinfonia número 2 gairebé com un viatge espiritual. El primer moviment es presenta la mort i el conflicte davant la desaparició. El segon moviment recorda un món més tranquil i feliç com una vocació de la vida passada. El tercer expressa inquietud, confusió i una mena de recerca de sentit. I el quart és una veu solista que canta el desig de pau i esperança davant la mort. El cinquè arriba la resposta, perquè després del silenci i la foscor apareix l'esperança d'una vida renovada. I la idea central no és simplement morir i tornar a viure, sinó trobar un sentit a la vida i a la mort. És quan se sent, creu-t'ho, cor meu, creu-t'ho, res es perdrà de tu. És teu, sí, teu, allò que has desitjat, allò que has estimat, allò pel que has lluitat. Creu-t'ho, no has nascut en va, no has viscut en va, ni has patit en va.

0: Doncs sentíem a Christian Karg i Elisabeth Kühlmann, acompanyades de l'Orquestra Filarmònica Txeca i el Cor Filarmònica de Praga, interpretant aquest final, aquest cinquè moviment de la Simfonia número 2 en do menor, anomenada Resurrecció, de Gustav Mahler.
1: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
2: Oh, once in my life I have someone who needs me.
0: I aquest tema, Per una vegada a la vida, és del 1965. El varen escriure Orlando Marden i Ron Miller, i el va fer famós en un arranjament Stevie Wonder. Però de totes les versions, probablement aquesta és una de les més boniques. D'aquesta cantant nascuda a Harlem l'any 1920 i morta a l'edat de 74 anys, coneguda com Cantant de les Cantants. Ella va ser cantant, compositora, pianista i actriu. Es deia Carmen McRae.
2: Once in my life

I al darrere d'aquesta música, de Franz Liszt, d'aquesta rapsòdia hongaresa número 4, s'amaguen una col·lecció de peces de melodies hongareses que Liszt va recollir i adaptar per al piano. De fet, és una vocació del caràcter i de les tradicions musicals hongareses i està basada en els verbunkos, escrit en B baixa, B alta i en K, que és un gènere de música i dansa hongaresa que originàriament estava relacionat amb el reclutament dels soldats. Sí, els soldats eren reclutes de l'exèrcit, sobretot això durant el segle XVIII i principis del XIX, quan Hongria formava part de la monarquia dels Habsburg. I aquesta dansa s'utilitzava per animar i atraure homes perquè ells s'allistessin. Els músics tocaven mentre els soldats o reclutadors feien demostracions de dansa i d'habilitat. Per això el nom ve de Verbung, una paraula alemanya que significa reclutament. En tot cas, al darrere d'aquesta música, d'aquestes danses hongareses de Franz Liszt, de la número 4, s'hi amaga aquesta història.

Doncs era música de Franz Liszt, el compositor i pianista hongarès. Era la seva rapsòdia hongaresa número 4 en una versió per orquestra interpretada per la Simfònica de Szeged que dirigia Thomas Pal. Nunc vos, potentis omnes herbes. Ara jo us suplico a totes vosaltres, poderoses plantes. Dirigeixo la meva súplica a vostra majestat perquè veu ser engendrades per la Mare Terra i otorgades a tots com un regal. Ella us va conferir la facultat de sanar i la majestat perquè poguéssiu ser sempre un ajut molt útil per a tota la humanitat. Pregària a totes les plantes. Precatio omnium herbarum, oració a totes les herbes. Un breu poema anònim de l'antiguitat. Una oració, una pregària màgica, religiosa, dirigida a les herbes medicinals. I que apareix en el llibre que us porto avui divendres. Avui és un llibre meravellós. Un llibre que va escriure Hildegarda de Bingen, nascuda l'any 1098 i morta el 1179. És el llibre de les plantes. Hildegarda de Bingen, també anomenada la Sibila del Rin, va cultivar diverses àrees del saber, de la teologia, de la música. Ella va ser una de les dones més representatives de l'edat mitjana, edat mitjana occidental, amb una gran influència a la història del seu temps. I una de les facetes menys explorades d'ella és la d'arborista i de metgessa. Una experiència que està recollida en aquest llibre que us porto avui, el llibre de les plantes, que és una mena d'herbari independent. Que el concepte clau de l'obra és el viriditas, la força vital que abarca des de la verdor de les plantes a la més excelsa espiritualitat. Un llibre que n'ha tingut cura l'edició a càrrec de Maite Jiménez Pérez. I aquest és el llibre que us porto avui, aquí al Club de Lectura del Gran Tor. Bé, anem a parlar ja d'aquesta experiència d'Hildegarda com a arborista i metgessa. Una experiència que està recollida en el seu llibre de les subtileses de les diverses naturaleses de les criatures, que alhora està posteriorment dividit en dos llibres. Per un costat, el Sica, que és el llibre de la medicina simple, o el llibre de la medicina complexa, que seria les causes, els símptomes i els remeis de les malalties. Gràcies a un model de benestar basat en la recerca de la salut per mitjà de les disciplines científiques i humanístiques. De fet, Hildegarda es consagra amb aquest llibre com una pionera en l'àmbit científic de les ciències naturals i de la fitoteràpia. De manera que ha estat considerada com la primera naturalista de les lletres llatines i la primera dona metge d'Alemanya. Doncs bé, aquest llibre de les plantes, ella el que fa és descriu 217 plantes. Plantes que es poden menjar, plantes que s'han de coure perquè siguin comestibles, plantes verinoses, també, per exemple, bolets, i el que fa és aportacions botàniques inèdites. I també el que fa és què podem fer amb aquestes plantes, banys de vapor, podem fer cataplasmes, podem fer tota mena de coses per sanar, que en realitat no estem davant una obra d'una metgessa, perquè la nostra autora no relaciona les malalties i els seus remeis, sinó que descriu les propietats de cada una de les plantes i les seves aplicacions pràctiques. Estem davant d'una obra científica dins el que seria el concepte teològic. La creació de les plantes amb les seves virtuts ocultes, plantes que provenien, fixeu-vos, del monestir de Rippersberg, el monestir benedictí femení que ella havia fundat l'any 1150, on ella hi munta una farmaciola del seu temps i la nutreix. I tot això ho fa i es nota amb un pragmatisme propi d'una persona, d'una dona activa, emprenedora, sàvia i profundament espiritual. També és important dir que ella va integrar la teoria clàssica dels quatre humors dins la seva visió cosmològica i mèdica del segle XII. Els quatre humors que serien la sang, la bilis groga, la bilis negra i la flegma. Bé, fetes aquestes explicacions, anem ja a la lectura, perquè d'aquestes 217 plantes que ella, a més, descriu, divideix com calentes i fredes, per ella la calor representaria l'ànima i la fred el cos, n'he escollit dues. Per un costat, la rosa. Per l'altre, la sempre viva. Anem a la rosa, diu així. La rosa és freda.
i en la seva fredor conté un temperament molt útil. Pel dolor dels ulls o la visió borrosa. Pel dolor dels ulls o la visió borrosa, agafa un pètal de rosa pel matí o quan surti el sol i posa-te'l en els ulls, perquè et traurà l'humor lívid i els aclara. La fred de la rosa és útil i elimina els humors inútils. Qui sigui propens a la ira ha de triturar la rosa i salvi en menys quantitat. En el moment que la ira comenci, posa aquesta pols davant del nas. La rosa alegra i la sàlvia calma. Per les petites ferides al cos, aplica els pètals de rosa que eliminen l'humor lívid. La rosa és útil per pocions, ungüents i tot tipus de preparació medicinal que milloren a l'afegir rosa, encara que només una mica, degut a les seves excel·lents propietats, com s'ha dit abans. La segona planta, la sempre viva. Diu així: la sempre viva és freda i menjar-la no és beneficiós, perquè la seva naturalesa és grassa. Si una persona amb els òrgans genitals sans la prengués, s'inflamaria per la libido, com si es tornés boja. Si un home és estèril o té poc semen, malgrat de no ser vell, ha de posar-se sempre viva en la llet de cabra fins que es dilueixi bé i afegir-hi uns ous i coure aquesta barreja perquè serveixi de menjar. Prendre aquest plat entre 3 i 5 dies i el seu semen recuperarà la força per procrear i tindrà un abundant prole. No obstant, aquest menjar no és útil contra l'esterilitat femenina. Si una dona ho prengués, la seva libido també s'inflamaria, però sense guarir-li l'esterilitat. I per obrir la vulva fa falta una força que aquesta planta no té. Tot i en tot, en la seva fredor conté un cert gust que gairebé pot comparar-se amb el desig sexual del ser humà. Hildegarda de Bingen. Bé, i aquesta música que estem sentint? Doncs és un disc d'Ariana Savall, Peter Utland Johansen i el seu conjunt Irundo Maris, que ofereix un nou enfocament de la música d'Hildegarda. I és un treball fet amb profunditat espiritual i també amb molta bellesa. Perquè aquí l'obra d'Hildegarda, en aquest disc, alterna meditacions musicals escrites expressament per Peter Utland Johansen, per complementar l'impacte emocional i atmosfèric d'aquest programa que ofereix Ariadna Savall, Peter Utland Johansen i el conjunt Irundo Maris. I el resultat de tot plegat és aquest.

I avui, com a souvenir, la darrera rosa d'estiu. Sí, té a veure amb la parada d'avui, perquè ja que parlàvem de roses he pensat que estaria bé, ja que l'estiu s'està acabant, doncs estaria bé portar aquesta darrera meravellosa flor, que és la rosa. De fet, és un poema de l'irlandès Thomas Moore. El va escriure l'any 1805 i dos anys més tard Sir John Andrew Stevenson li posaria música, que hi es publicaria 7 anys després dins una selecció de melodies irlandeses. El poema és preciós. Diu així: és la darrera rosa de l'estiu, que solitària queda florint. Totes les seves adorables companyes s'han pansit i han marxat. No hi ha flor del seu llinatge, no hi ha cap ull proper que reflecteixi el seu rubor o torni en sospir per sospir. La versió que estem sentint és un arranjament que va fer Benjamin Britten i l'interpreta el trio de música de cambra francès anomenat Dara, que és el seu primer disc que acaba de sortir. Està dedicat sobretot a la música anglesa. I, estimats i estimades, avui ho deixem aquí. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
5: Des del Festival Finlandès Abril Jazz d'Espó, aquest dissabte l'actuació del quintet del saxofonista i cantaorga gadità Antonio Lizana, amb el pianista i teclista David Sancho, el palmero i bailaor El Mavi de Cádiz, el baixista Arim Keshishi i el bateria Cheyenne Fati.
1: Catalunya Música.
4: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
6: Avui us saludem per anar fins a Oslo per sentir un concert que ens farà recórrer l'antic regne de Bohèmia, avui part de la República Txeca, amb tres compositors que comparteixen aquest origen, que van néixer en aquesta República Txeca que té una riquíssima tradició musical. Els tres compositors són Josef Myslivecek i František Xaver Dusek, tots dos nascuts a la dècada dels anys 30 del segle XVIII. Myslivecek va viure fins l'any 81 i Dusek fins quan s'acaballa el segle XVIII, l'any 1799. Pel que fa a Myslivecek, va ser una figura importantíssima del classicisme, influent, per exemple, en Mozart, i Dusek va ser un compositor i pianista bohemi també molt influent. I finalment hi ha Jan Vaclav Borišek, nascut l'any 1791. Ell va viure un quart del segle XIX fins al 1825, i Borišek representa, per tant, l'incipient romanticisme. I tot això és el que sentirem amb àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart, que interpretarà la soprano Mari Eriksmoen. És una de les intèrprets d'aquest concert que dirigirà Vaclav Lux al capdavant de l'orquestra de la Ràdio de Noruega. I la gravació ho és de la Ràdio de Noruega de l'abril del 2023, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El programa de concert d'avui és, per tant, com un intent de traçar un fil històric i estilístic des del classicisme i fins a l'adveniment del romanticisme. Aquest programa és com un intent, per tant, de traçar un fil històric i estilístic des del classicisme i fins a l'adveniment del romanticisme. És el que es va titular Un viatge bohemi, un viatge que comencem des d'ara mateix amb Josef Myslivecek, txec, nascut l'any 1737, però conegut com Il Divino Boemo, perquè es va acabar establint a Itàlia i va ser un dels compositors centreeuropeus més influents a la península italiana durant aquell classicisme primerenc. Va viure a Bèrgam, a Bologna, i va conèixer Mozart, i va morir a Roma l'any 1781. I d'allà ara en sentirem la sinfonia en la major, el número de catàleg 27, de Josef Myslivecz. És com comença aquest concert d'avui, amb aquesta sinfonia que ara hi interpreta l'Orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció de Václav Lux.

Així comença el viatge bohemi que us proposem de fer avui. Ha començat amb el compositor txec Josef Myslivecek, del ple segle XVIII, va néixer el 1737, va morir l'any 1781. I d'ell era aquesta sinfonia en la major que ha interpretat l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Václav Lux. Música de Myslivecek en mans d'aquest director d'orquestra txec, també música de Myslivecek, que va viure bona part de la seva vida a Itàlia. Se'l coneixia com Il Divino Poema i, de fet, va ser a Bologna, on l'any 1770 va conèixer Wolfgang Amadeus Mozart, que és el pròxim compositor d'aquest concert d'avui, perquè ara sentirem la soprano noruega Mari Eriksmoen. Us ho recordem que hi som, a Noruega, som a Oslo, amb una gravació de la Ràdio Noruega de l'abril del 2023. I Mari Eriksmoen Eriksmoen és qui ara hi interpretarà una de les dues àries de concert de Mozart que formen part d'aquest enregistrament d'avui. La primera és Misera d'Ovesson. És l'ària de concert Köchel 369 que sona així en la veu

Una de les dues àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart que trobem al programa d'avui, aquesta era Misera d'Ovesson, l'ària número de catàleg 369, i que ha interpretat la soprano Mari Eriksmoen, una soprano noruega nascuda l'any 1983 amb una carrera internacional destacada en òpera i en concerts. Avui l'hem sentit interpretant Mozart amb l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Vaclav Lux. En aquest concert, que porta per títol Un viatge bohemi, que ha començat amb el txec Josef Myslivecek, qui va conèixer a Bolonya a Mozart l'any 1770, i un viatge que continua ara amb Schaber František Dusek, que era un compositor i pianista també bohemi, que va conèixer també Mozart. Per exemple, a Praga s'hi van trobar durant l'estrena del Don Giovanni. Doncs de Schaber František Dusek, que va néixer l'any 1731 i va morir quan just s'acabava el segle XVIII, l'any 1799, ara en sentirem la simfonia en si major, la versió de l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció de Vaclav Lux.

Música de ple del segle XVIII, música del compositor txec Šabar František Dušek, va viure del 1731 a l'any 1799, i ara en versió de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega i sota la direcció del txec Václav Lux, hem sentit la simfonia en si major. D'aquest compositor Dušek, que va conèixer Mozart, per exemple, es van trobar a Praga quan Mozart hi va anar per estrenar el seu Don Giovanni l'any 1787. I Mozart és també un compositor present en aquest enregistrament que us oferim avui, una proposta de concert feta a Oslo com a un viatge bohemi, que hem començat amb Miss Libeshek, que a Itàlia, a Bologna, hi va conèixer Mozart. Després hem continuat amb Dušek, va conèixer Mozart a Praga, i el concert s'acabarà amb un compositor que ens porta cap a un altre moment. És un compositor que va néixer l'any 1791, l'any en què va morir Wolfgang Amadeus Mozart. Per tant, amb ell entrarem cap a un inici incipient del romanticisme. Tot això passarà amb Jan Václav Borišek, però abans Mozart, que és com el separador entre la música txeca d'aquest concert. De Mozart ve la Mia Fiamma, l'ària Köchel 528, que ara interpreta la soprano noruega Mari Eriksmoen amb l'Orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Václav Lux.

Segona de les àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart que hi ha en aquest enregistrament d'avui era l'ària Bella Mia Fiamma, el Köchel 528, en la veu de la soprano noruega nascuda l'any 1983, Mari Eriksmoen, cantaie amb l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció de Vaclav Lux. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que porta per títol Un viatge bohemi, una proposta de Vaclav Lux amb l'orquestra de la ràdio noruega. Ell, txec, nascut l'any 1970 i especialitzat en la música de compositors centreeuropeus, especialment txecs, del barroc i del classicisme. Vaclav Lux és el fundador i director de l'orquestra Collegium 1704 i del conjunt vocal Collegium Vocale 1704, amb el qual recorre la música del segle XVIII. Música que sentim en aquest concert d'avui, que ara s'acaba amb música d'un compositor txec que hi va néixer encara al segle XVIII, l'any 1791. L'any de la mort de Mozart, és Jan Vaclav Voríšek, un compositor que va morir molt jove, als 34 anys, just abans que Beethoven i Schubert. Voríšek va morir l'any 1825. Hi havia viscut en aquella Viena de Beethoven i de Schubert, i a ell, a Voríšek, se'l considera com el precursor del romanticisme txec, que va acabar culminant amb figures com Smetana i Dvořák. Doncs ara el concert s'acaba amb ell, amb música de Jan Vaclav Voríšek, amb la sinfonia en re major, Opus 23, que ara interpreta l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Vaclav Lux.

0: Música lluminosa per acabar aquest concert d'avui, l'única sinfonia del txec Jan Václav Voríšek, música composta l'any 1821 i que és com una transició entre el classicisme tardà i el primer romanticisme vienès. Aquest concert ha transcorregut tot ell al segle XVIII amb música dels txecs Josef Myslivešek i música de Franz Schubert Dussek, alternada amb la música de Mozart. Tots dos compositors el van conèixer i el concert s'acaba amb aquesta única sinfonia que va compondre Voríšek, la sinfonia en re major opus 23, una obra composta a Viena quan Mozart havia mort, una obra escrita quan a Viena hi havia el talent de Beethoven i de Schubert, música de Voríšek que va morir molt poc abans que aquests dos grans compositors. Voríšek va morir molt jove, als 34 anys, l'any 1825. I la seva música és la que posa avui el punt final del concert que va fer l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció del txec Václav Lux a Oslo l'abril del 2023. És el viatge bohèmic que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la ràdio noruega que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart i el seu concert per a flauta i arpa, en versió d'Emmanuel Pahud, flauta, i Marie-Pierre Langlamé, arpa, i la Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Claudio Abbado.

Aquest era el concert per a flauta i arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, amb Emmanuel Pahud, flauta, i Marie-Pierre Lenglamé, arpa, que han tocat amb la Filharmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. La música que sentirem avui ens arriba des de l'escena austríaca i la crea el guitarrista, autista i compositor iranià Mahan Mirarab, un músic nascut a Teheran, format en una comunitat on hi confluïen arrels turques, àrabs, armènies i perses, i establert a Viena des del 2009. Mirarab ha incorporat a les seves propostes aquestes arrels i timbres amb instruments com l'ut àrab i la guitarra de doble màstil, el seu instrument principal que sentim en el primer tema de la sessió. Benvinguts!

El septet internacional de Mehan mirarà per al projecte Say Your Most Beautiful Word, amb David Six al piano, Martin Beroyer al baix, Mona Matubi-Riahi al clarinet, Gornar Shayar a la veu, Florian Weilner al violí i Amir Bagba a les percussions. Tots ells membres de l'escena jazzística vienesa que porten a la música de Mirarap les seves tradicions per crear aquest curiós mosaic.

Not in my world és un altre tema original del guitarrista i compositor iranià Mahan Mirarab, que reunia aquest septet intercultural per crear el projecte Say Your Most Beautiful Word.

Aquesta composició d'aires folk, Rain Dance, és de Mahan Mirarap i la tocava amb el Vision String Quartet berlinès amb la seva guitarra de doble màstil.

Aquest tema, We and You, és del projecte Persian Side of Jazz, el vessant persa del jazz amb el qual Mahan Mirarab presentava aquesta proposta de fusió el 2018. La trobada entre la música de l'Orient Mitjà i el jazz afroamericà en trio amb Wolfie Rainer i Robert Yikich i amb aquest esperit lúdic i visionari.

Aquest vessant persa del jazz de Mahan Mirarap amb un altre tema de King and the Shepherd per al seu projecte de trobada entre la música persa i el jazz nord-americà. El segon volum d'aquest mateix projecte, d'aquest Persian Side of Jazz, Mirarap ampliava el trio amb noves sonoritats com aquestes de les flautes de Kaveh Sarvarian.

Que bé, Xarbarian amb el Ney, aquesta flauta tradicional que al costat de les percussions d'Amir Baghba dona el caràcter de la música clàssica persa amb Migration, que és una de les composicions del guitarrista Mahan Mirarab. En aquest altre tema del seu treball Persian Side of Jazz hi entren fins i tot influències de Pat Metheny.

Mahi, una altra d'aquestes trobades de sonoritats a la música de Mahan Mirarab i aquesta vessant persa del jazz. I sentíem la vocalista iraniana canadenca Golnar Shayar, una altra d'aquestes veus perses de l'escena vienesa. Ella canta el tema amb el qual tancarem, Sparkling Dark Gaze, acompanyada per la guitarra de Mahan Mirarab. Fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violí número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Victoria Molova, violí i direcció, i l'Orquestra de l'Edat de la Il·lustració.

0: Hem sentit el concert per violí número 1, Kehel 207 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Victoria Molova, violí i direcció, i l'orquestra de l'edat de la il·lustració.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La següent proposta que us fem aquí a la nostra sintonia és de sentir la sonata per a piano número 5, en do major, l'opus 38, de Sergei Prokófiev. La versió és la que interpreta el pianista Antoni Bessas.

0: En la interpretació del pianista Antoni Bessas sentíem la sonata per a piano número 5 en do major, opus 38, de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit sentirem l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev, interpretant la Simfonia número 6, Patètica, opus 74, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Acabem de sentir la sisena sinfonia patètica, opus 74 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret era l'Orquestra Nacional de Rússia, dirigida per Mikhail Pletnyev.

0: Catalunya Música.
1: En l'enregistrament que l'any 2004 va fer el Quartet de Barcelona, us proposem de sentir tot seguit el Quartet de Corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga.

0: Fins aquí els quatre moviments del quartet de corda número 3 en mi bemoll major de Juan Crisóstomo de Arriaga. El sentíem en la versió del Quartet de Barcelona.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem amb música barroca, amb el divertiment escènic Idyll sur la paix de Jean-Baptiste Lully. Els intèrprets són les sopranos Françoise Massé i Julie Hassler, el contratenor Jean-François Lombard, el tenor Patrick Aubagy i el baix Arnaud Marzorati amb la Symphonie du Marais que dirigeix Hugo Rennes.